0: Hem sentit l'arranjament per quartet de saxofons d'André Arendt i Johann van der Linden del quartet de corda en re major opus 45 d'Albert Roussel en la versió de l'Aurelia Quartet.
1: Nocturn.
2: Continuarem la programació de Catalunya Música situats al segle XVI per sentir la missa del vent de l'oest que John Taverner va compondre sobre la cançó The Western Wind. Sentim el cor del New College d'Oxford, dirigit per Edward Higginbotham.

Música del segle XVI del compositor John Tavener. Hem sentit la Missa del Vent de l'Oest a càrrec del cor del New College d'Oxford sota la direcció d'Edward Higginbotham.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir el concert per dos pianos i orquestra, número de catàleg 61, de Francis Poulenc. Els intèrprets seran els pianistes François-René Duchable i Jean-Philippe Collard amb l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam dirigida per James Conlon.

0: Acabem de sentir el concert per dos pianos i orquestra, número de catàleg 61 de Francis Poulenc, interpretat pels pianistes François-René Duchable i Jean-Philippe Collard i l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam, dirigida per James Conlon.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir a continuació la missa di Glòria per a solistes, cor i orquestra de Giacomo Puccini. Us l'oferim en la versió de Josep Carreras, tenor, Herman Pry, baríton, els Ambrosian Singers i la Filharmonia Orchestra, sota la direcció de Claudio Scimone, en un enregistrament de l'any 1983.

S'acaba aquí la missa di Gloria per a solistes, cor i orquestra de Giacomo Puccini. En sentíem la versió de Josep Carreras, tenor, i Hermann Prey, baríton, amb els Ambrosian Singers i la Filharmonia Orchestra sota la direcció de Claudio Scimone, un enregistrament de l'any 1983.

Ara ens acompanya el concert per corda en mi bemoll major, un dels concerti de càmera opus 4 número 10 de Pietro Antonio Locatelli. El centrem en la versió dels Raglan Baroque Players dirigits per Elizabeth Wallfisch.

0: Hem sentit el concert per corda en mi bemoll major, un dels concerti de càmera opus 4 número 10 de Pietro Antonio Locatelli, en la versió dels Raglan Baroque Players dirigits per Elizabeth Wolfish.
1: Nocturn. Us convidem ara a sentir el poema simfònic Don Juan, opus 20, de Richard Strauss, en la versió del projecte orquestral Solti al Carnegie Hall, sota la direcció de Georg Solti.

0: S'acaba aquí el poema simfònic Don Juan, opus 20, de Richard Strauss, que sentíem en la versió del projecte orquestral Solti a Carnegie Hall, que dirigeix Georg Solti.
1: Catalunya Música.

Per continuar, us convidem a sentir els tres salms Opus 78 de Félix Mendelssohn en la versió dels membres del cor de cambra Centus dirigits per Laurence Equilby.

0: Els membres del cor de cambra Centus, dirigits per Laurence Equilby, ens han interpretat aquests tres salms, opus 78, de Félix Mendelssohn.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit, podrem sentir a Catalunya Música la sonata de primavera per a quartet de flautes de bec, obra de Joan Albert Amargós, que ens ofereixen els membres del quartet de bec Frullato.

Els membres del quartet de bec Frullato ens oferien la sonata de primavera per a quartet de flautes de Joan Albert Amargós. Hem sentit un enregistrament de l'any 1992.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música us convidem a sentir el concert per piano número 21, Kegel 467, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran el pianista Daniel Barenboim i l'orquestra de cambra anglesa.

0: Acabem de sentir el concert per piano número 21, Kehel 467, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets eren el pianista Daniel Barenboim i l'orquestra de cambra anglesa.
1: Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació ara sentint una obra inspirada en un dels personatges de William Shakespeare, Falstaff, un estudi simfònic en do menor, opus 68, compost per Edward Elgar l'any 1913. Ens acompanya l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Charles McCarras.

0: És l'estudi simfònic en do menor Falstaff, opus 68, que Eduard Elgar va compondre l'any 1913. Ens acompanyava l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Charles Mackerras.
1: Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir l'obra Nenie, per cor i orquestra, opus 82, de Johannes Brahms, en la versió del cor Monteverdi i l'orquestra revolucionària i romàntica dirigida per John Eliot Gardiner.

0: Era l'obra Nenie per cor i orquestra opus 82 de Johannes Brahms, tal com l'interpretava el cor Monteverdi i l'orquestra revolucionària i romàntica dirigida per John Eliot Gardiner.
1: Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació sentint ara les 10 peces per a piano de Romeu i Julieta, opus 75 de Sergei Prokofiev. Ens acompanya el pianista Frederic Chiu.

De Johann Sebastian Bach podrem sentir ara el concert de Brandenburg número 2 en fa major, número de catàleg 1047, en la versió de Friedman Immer, trompeta, Pedro Memelsdorf, flauta de bec, Paolo Grazzi, oboè i Fabio Biondi, violí, amb el conjunt Le Concert des Nations que dirigeix Jordi Savall.

0: És el concert de Brandenburg número 2 en fa major, número de catàleg 1047 de Johann Sebastian Bach, que hem sentit en la versió del conjunt Le Concert des Nations, que dirigeix Jordi Savall.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuarem amb el lament de Dido, de l'acte tercer de l'òpera Dido i Eneas de Henry Purcell, interpretat per la mezzosoprano Janet Baker.

0: El lament de Dido, de l'òpera Dido i Eneas de Henry Purcell, que sentíem en la versió de la mezzosoprano Janet Baker.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Sentirem ara un dels 12 concerts de l'Opus 6 de Georg Friedrich Händel. És el Concerto Grosso en si menor, Opus 6 número 12, que ens ofereix l'Academy of St. Martin in the Fields, que dirigeix Iona Braun.

0: Fins aquí el Concerto Grosso en si menor, opus 6, número 12, de Georg Friedrich Händel, que hem sentit en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields, sota la direcció de Jona Braun.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuarem amb música barroca amb el concert per corda i continu en re menor, Riom 128, d'Antonio Vivaldi, interpretat pel conjunt Harmonia Universal.

0: Hem sentit el concert per corda i continua en re menor, Riom 128 d'Antonio Vivaldi, interpretat pel conjunt Harmonia Universal.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara el quadre simfònic Somnis, opus 6 de Sergei Prokofiev. Ens acompanya l'Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Neeme Järvi.

0: El compositor rus Sergei Prokofiev és l'autor d'aquest quadre simfònic titulat Somnis, opus 6. Ens acompanyava l'Orquestra Nacional Escocesa dirigida per Neeme Järvi.
1: Obertura.

Sentirem a continuació la rapsòdia hongaresa per orquestra número 2 en do sostingut menor de Franz Liszt, una versió orquestral feta l'any 1860 a partir de la rapsòdia hongaresa per a piano número 12. Ens acompanya l'orquestra del Festival de Budapest, dirigida per Ivan Fischer.

S'acaba aquí la rapsòdia hongaresa per orquestra número 2 en do sostingut menor de Franz Liszt, que hem sentit interpretada per l'orquestra del Festival de Budapest sota la direcció d'Ivan Fischer.

0: Aquest estiu torna el Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
1: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
0: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
1: Entrades a festival.jordisavall.com.
2: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
3: Ara us convidem a sentir la cantata Aus der Tiefe des de les profunditats del compositor Johann Philipp Forss, una cantata que ens interpreten la Capella Ducale i la Música Fiata de Colònia, dirigits per Roland Wilson.

0: Era la cantata Aus der Tiefe, des de les profunditats, de Johann Philipp Forch, interpretada per la Capella Ducale i la Música Fiata de Colònia, dirigits per Roland Wilson.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Continuarem la programació de Catalunya Música amb una obra basada en temes hebraics que Max Bruch va compondre a Berlín l'any 1881. És l'Adagio per a violoncel i orquestra Kol Nidrei, opus 47. Ens acompanyen Julian Lloyd Webber, violoncel, i els membres de la Royal Philharmonic Orchestra sota la direcció de James Judd.

0: Max Bruch és l'autor d'aquesta obra basada en temes hebraics composta l'any 1881, Kol Nidrei. És un adagio per a violoncel i orquestra, l'opus 47 del músic alemany. Sentíem Julian Lloyd Webber, violoncel, i la Royal Philharmonic Orchestra dirigida per James Judd.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Ara escoltarem les tres peces en estil antic de Krzysztof Penderecki, interpretades per l'Orquestra de Cambra Filarmònica de Varsòvia, dirigida per Antoni Witt.

Una de les obres de Krzysztof Penderecki, les tres peces en estil antic que ens oferia l'Orquestra de Cambra Filarmònica de Varsòvia, dirigida per Antoni Witt.

0: Catalunya Música.
1: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
2: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
1: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
2: Entrades a festival.jordisavall.com.
3: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
4: Continuem la programació de Catalunya Música ara sentint les cançons i romances per a cor Opus 93A de Johannes Brahms, un recull de 6 cançons compostes l'any 1883 sobre textos de Goethe, Kapper, Rückert i von Arnim i també un text tradicional alemany. Sentim el cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya dirigit per Günther Jena en un enregistrament de l'any 1982.

0: Fins aquí el recull de 6 cançons i romances per a cor opus 93A de Johannes Brahms. Sentíem el cor de la ràdio del nord d'Alemanya dirigit per Günther Jena.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: És la improvisació H333 de Bohuslav Martinu que hem sentit interpretada per Giorgio Kukl.
1: Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.

0: Catalunya Música.
1: Bon dia, són les 9 i avui és dimecres 22 de juliol.
2: A Catalunya Música comença Tots els matins del món, versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
3: Encetem un nou matí d'estiu a Catalunya Música per acompanyar-vos fins a les 11 amb frescor davant de tanta i tanta calor. Avui posant la mirada molt especialment al jazz.
1: Sí, perquè en tindrem una bona ració. Per començar, en la secció La No Clàssica, amb Marta Lanau. I just després, a partir de les 10, en la conversa que tindrem amb la compositora i pianista Elisabet Raspall.
3: Abans, però, sabrem a quin concert ens durà Montse Aguilera avui i tancarem el programa amb una nova trobada íntima, la que ens proposarà Victòria Palma.
1: Comencem. Cada matí el nostre estudi, Albert, hi guanya una mica més de presència. És el nostre lladoner, que no para de créixer i de regalar-nos històries.
3: Avui, però, volem dedicar les melodies del nostre lladoner a Josep Vallverdú, que va morir ahir als 103 anys.
1: L'autor lleidatà, una de les figures capdals de la literatura catalana contemporània, deixa una obra molt extensa entre narrativa, poesia, assaig, memòries, traducció i, molt especialment, la literatura infantil i juvenil, de la qual va ser un dels grans renovadors.
3: Defensor de la llengua i la cultura catalanes, per a unes quantes generacions de lectors, el seu nom quedarà lligat per sempre a Rovelló, el gos enremaliat que s'ha convertit en un dels personatges més populars de la literatura infantil catalana.
2: A l'ombra del lledoner, amb Raimon Colomer.
3: I en Raimon, trist com nosaltres per la pèrdua de Josep Vallverdú, ens ha deixat la primera de les notes que diu: abans de les espectaculars notes agudes que han fet cèlebre la reina de la nit, Mozart ens presenta un personatge aparentment vulnerable. Aquesta primera ària combina tendresa, dramatisme i virtuosisme.
1: Diana Damrau en fa una interpretació tan brillant com expressiva.

0: No tremolis, he estat escollida per sofrir. És el recitatiu i ària de l'acte primer de la flauta màgica de Wolfgang Amadeus Mozart, que ens ha interpretat Diana Danrau en el paper de la reina de la nit, acompanyada per Le Cercle de l'Harmonie, dirigits per Jeremy Rohrer. Un títol que d'aquí un any, recordem-ho, el tindrem al Gran Teatre del Liceu, amb Serena Sáinz en aquest paper de la reina de la nit i Sara Blanc en el rol de Pamina. I continuem amb la segona nota.
1: La segona nota que diu: Joan Albert Amargós ha sabut moure's amb naturalitat entre la música clàssica, el jazz i el flamenc.
0: La seva sonata per a dues flautes mostra una altra faceta del seu talent, una escriptura refinada, transparent i plena de sensibilitat en el diàleg entre els dos instruments.

0: Era el primer moviment de la sonata per dues flautes de Joan Albert Amargós amb Jaume Cortadelles, flauta, i Patrizia Mazzo, flauta.
1: I en aquesta branca que arriba pràcticament als micròfons de tots els matins d'estiu, aquesta branca del Lledoner, hi trobem una nova nota escrita per en Raimon. Diu així: Schumann va dedicar una part essencial de la seva inspiració al Lied.
0: En el cicle Cançons de noies per soprano, mezzosoprano i piano, la complicitat entre les dues veus és tan important com la bellesa de les melodies. Música de cambra en el sentit més íntim de la paraula.

0: La soprano Felicity Lott i la mezzosoprano Anne Murray, acompanyades al piano per Graham Johnson, ens han demostrat aquesta complicitat a l'hora d'interpretar cançons de noies del cicle de Lieder Opus 103 de Robert Schumann.
1: Un quart i tres minuts de 10.
2: La Vivespèdia, amb Joan Vives.
0: En aquesta versió d'estiu de Tots els matins del món, obrim una nova entrada de la nostra particular La Vivespèdia. Joan Vives, benvingut un dia més.
3: Moltes gràcies, Xavier, Rosa, ben trobats en aquests matins estivals. Molt content d'estar amb vosaltres.
1: Joan, a veure, de quin concepte musical o interpretatiu ens parlaràs avui?
3: Ai, mare de Déu. Ai, mare de Déu. Homofonia. Ui. I contrapunt. Semblen dues paraulotes,
1: eh? Semblen.
3: Sona lletja. Homofonia, no sé què pot fer pensar, però contrapunt sona a pecat mortal directament. O sigui, suposo que... Ui, quin rotllo, ui. No, no, però no. Deixeu-me, doneu-me una oportunitat.
1: I tant.
3: A veure, homofonia vol dir que quan... Et ve del grec, això, sí, està clar. Homofonos vol dir que són sons que van conjunts, eh? Van tots alhora. Per tant, per entendre-ho bé, heu d'imaginar-vos acords. I llavors, quan sentim una textura d'acords, allò és una textura homofònica.

0: Era la Capella Reial de Catalunya amb Jordi Savall, no, Joan, interpretant aquesta pavana, que qui no l'ha interpretada, en quina coral no s'ha interpretat, eh?
1: L'heu cantada vosaltres amb alguna coral, no?
0: Segurament que més d'un oient de Catalunya Música l'ha interpretada, però potser amb no cantada així amb Bel qui tien ma vi, sinó amb una altra lletra, no? Que amor que tens ma vi, no?
1: Ah, exacte, eh? Amor que tens ma vi. La versió, però bueno, hem de dir-ho en francès perquè som Catalunya Música. Velo qui tient ma vie, eh? Allò ben així en francès. És una pavana, apareix en un tractat de dansa que es diu Orquesografia de 1580 i escaig. El Toinot Arbó, que és l'autor del tractat, diu: és una pavana molt vella, o sigui, el 1585 ja era molt antiga aquesta pavana i encara la cantem, que xulo. Doncs bé, aquí heu vist, no?, la Capella Reial, meravellosos, com sempre, amb en Jordi Savall cantant amb aquests acords. Era un orgue de veus humanes. Això és homofonia. Llavors, perquè entengueu una mica el concepte, vull tornar-vos a posar un altre exemple, potser no tan flagrant d'homofonia, eh? O sigui, una mica més híbrid o amfibi, però bastant homofònic, que és una de les cançons més boniques, que és encara més antiga que l'Amor que tens ma vida, que la va escriure Josquin des Prez, que es diu Mille regrets, que vol dir mil retrets. La va escriure finalíssims del segle XV, i aquí la teniu.

0: És la deliciosa cançó polifònica Mil regrets, mil retrets de Josquin des Prez, interpretada pel grup Música Reservata de Barcelona. I ara Joan toca la versió de l'alumne.
1: Sí, perquè precisament la idea era, aquest és el professor Josquin des Prez
0: i ara l'alumne
1: Nicolas Gombert. És a dir, els dos, professor i alumne, van fer música per la mateixa lletra. Llavors, el professor Josquin es va fer famosíssima aquest Mil regrets. Penseu que fins i tot era la cançó preferida de l'emperador Carles V del Sacre Imperi, aquell que en el col·le ens deien Carlos V de Alemanya. No sé si us en recordeu.
2: Perfectament.
1: Doncs era la seva cançó predilecta. Ell, penseu que va créixer a Flandes. I el Josquin era flamenc, també. Llavors el seu deixeble, Nicolas Gombert, que també és flamenc, aleshores va dir, ara vaig a superar el mestre. I com ho fa? Doncs intenta, en lloc de fer aquesta textura més homofònica, anàvem sentint com dos grups de veus que van dialogant aquí, no? Però era bastant homofònica, encara està sonant de fons, bastant organat. Ara veureu com Nicolas Gombert agafa i escriu a sis veus i veureu que hi ha aquesta homofonia, es trenca, hi ha molt més procés imitatiu. Ara entra una veu, ara entra una altra. D'això, d'aquest diàleg imitatiu, en diem contrapunt. Aquí seria un contrapunt una mica més lliure, però ho podreu sentir molt clarament tot seguit.

0: Joan, ha quedat clara la diferència, eh? El fet d'escriure polifonia de forma imitativa realment ha donat molt de joc creatiu als compositors.
1: Sí, clar, és a dir, també és més complex per als compositors, és més difícil escriure contrapunt, és a dir, aquest procés imitatiu, que homofonia, però també és més difícil d'escoltar, perquè hem d'estar més atents. Ara ho anàvem sentint, eh? I aquí a l'estudi estàvem tots tres concentrats sentint les veus que anaven entrant. Ara, el resultat també és preciós. Està més a prop del que seria l'infinit.
0: Exacte.
1: És a dir, per parlar de l'infinit hauríem de parlar de contrapunt, no? I si parlem de la Terra, potser d'homofonia. Però, de totes formes, a mi m'agradaria ara posar-vos un exemple. És que ho has dit tan maco, Xavier. Ens dona moltes eines als compositors. Mira si ens dona eines, que mireu què va fer a l'entorn de l'any 1600, allò a l'entrada a la porta del barroc, un senyor que es deia Adriano Banchieri, amb la tècnica del contrapunt.

0: Era el Col·legium Vocale de Colònia que ens interpreta aquest contrapunto bestiale a la mente d'Adriano Banchieri. Joan, en aquest context del contrapunt, jo no sé si ara t'has plantejat parlar de què és una fuga.
1: Sí, vols entrar-hi amb això d'una fuga? Perquè això ja és el súmum.
0: Això era el súmum? Doncs entrem-hi, vinga.
1: Perquè molta gent et diu, no, és que no ho he entès mai, això d'una fuga. Mira, us donaré dues idees.
0: A veure.
1: Ni mai que aneu a sentir concerts, a vosaltres dos potser no us cal, però probablement algun oient que els hi agradi allò, anar-se allò punxant a la vena amb bona música, amb les fugues de Johann Sebastian Bach. El secret per escoltar una fuga, que seria l'expressió màxima del contrapunt, o una de les expressions màximes, és a dir, una fuga també és imitatiu. Ara sentíem gossos, gats, en aquesta peça tan divertida del Banchieri, que anàvem fent un contrapunt fàcil d'escoltar i molt divertit, però quan fas una fuga seriosa com les de Bach, que no vol dir que siguin avorrides ni lletges, simplement has d'estar atent al tema inicial, el que en música en diuen el subjecte. Llavors tu sents un tema i a partir d'aquell tema vas veient com la resta de les veus el van traient en un altre to, en un altre interval, en una altra alçada, però van, diguem-ne, seguint el procés imitatiu d'una manera tangible. I ara, perquè, ja que m'ho has proposat, Rosa, doncs
0: sí,
1: mira, et respondré a la provocació. Mira, si et sembla, Pau, agafa la fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, la fuga de la tocata i fuga, i pareu atenció perquè el subjecte és molt curt i us aniré fent notar les entrades. Primera veu.

0: Això ha estat una classe en viu i en directe, Joan. Sí. Felicito perquè realment ha estat molt bonic, això.
1: Jo m'he quedat mut.
0: Home, doncs anem malament si t'has quedat mut.
2: Xavier, de totes formes, Bach ja acostuma a tenir aquest efecte secundari. Ens deixa tots muts, no? I aquesta fuga és de les més conegudes, però vaja, que això, aquest exercici que hem fet ara...
0: Meravellós.
2: És una textura a quatre veus. Les fugues de Bach normalment són a quatre veus. És a dir, un organista... Aquí la dificultat és que tot sona amb orgue i costa molt diferenciar. Però si ara agaféssim les quatre veus d'aquesta fuga i les toquéssim amb quatre instruments diferents, notaríeu perfectament com és un diàleg polifònic amb tècnica de contrapunt. És a dir, que són quatre veus que van dialogant i l'organista les ha d'anar resolent. És tot un... tot una, diguem-ne, prova de foc per qualsevol bon intèrpret, sí.
0: I ens quedarà l'apunt final abans que ens deixis avui.
2: Sí,
0: com et
2: home,
0: vols acomiadar, Joan?
2: Avui m'agradaria, ja que hem sentit tant de contrapunt, hem sentit gossos, hem sentit...
0: La fauna.
2: I devem tenir els oients ja amagats a sota el llit, home, potser una mica de pau espiritual per, òbviament, la tècnica del contrapunt, com abans apuntava el Xavier, s'ha continuat fent servir fins avui, aquest matí, en què encara hi ha compositors que estan fent servir,
0: segur.
2: Però per acomiadar potser millor un puntet de pau. Tornem a l'origen. Hem sentit la pavana Amor que tens ma vida, però ara sentirem el que podríem dir un equivalent homofònic, és a dir, de polifonia homofònica, però escrita l'any 1994. És un dels motets de Morten Lauritsen deliciosos, el O Magnum Mysterium, amb el que m'acomiado fins demà a les 9:15,
0: un
2: quart de 10.
0: I tant, t'esperarem aquí.
2: Jo encantat de venir.

0: Doncs amb aquesta música celestial, Rosa, sí, anem fent via al programa, perquè ja passen 3 minuts de 2:15 del matí.
1: Un estiu per escoltar sense pressa. Tots els matins del món. Versió estiu.
2: I ara mateix estem a punt de saludar la Montse Aguilera.
1: El concert del dia, amb Montse Aguilera.
2: Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia a tots dos.
0: I ens quedem amb aquest ambient una mica religiós i recollit, Montse, avui, si no ho he entès malament.
2: Sí, perquè avui marxem cap a la cripta de la Sagrada Família per sentir-hi la música de Johann Sebastian Bach dins del Festival Barcelona i sota la direcció de Lluís Vilamajor, poca broma.
3: I si tot fos això, rai, Però no és tot això, perquè en aquell concert del mes de juliol passat el va gravar Josep Aymí, que és un tècnic extraordinari, i tenim la sort que treballi a Catalunya Música.

0: Així comença un dels motets de Johann Sebastian Bach, el motet Lloeu al Senyor, un dels que trobarem en aquest concert que sentirem avui a partir de les 11.
1: Però aquest no és l'únic motet del concert.
2: No, i està molt bé que sigui així, perquè en aquest concert els grans pilars són tres dels motets de Bach. Primer hi ha el que sona de fons, l'Obet dem Herrn, després més endavant s'hi interpreta Jesu meine Freude, Jesús, joia meua, i al final Com Jesu Com, vine, Jesús, vine. I és interessant de dir, en aquest moment, per situar-nos en el que va ser el concert, que es va interpretar tot seguit, sense aplaudiments. És un concert ple a vessar de música, amb aquests tres motets, i tot de corals i d'àries diferents que s'hi van intercalant. Són àries que permeten d'anar sentint les veus dels solistes del concert, com per exemple una veu preciosa, que és la del baríton de Manlleu, Ferran Albric. Interpreta l'ària Mein teure Heiland, de la Passió segons Sant Joan, de Johann Sebastian Bach.

0: Ferran Albreque, violoncel·lista de formació, una de les veus de baríton més destacades de l'actualitat, amb una carrera gairebé paral·lela, Rosa, amb Elionor Martínez,
1: i
0: que la vam
1: que
0: tenir
1: sí.
0: la primera setmana de programa. Persones que van començar allò com a instrumentistes i van fer després el salt, no?, en el món de vocal.
1: Amb una qualitat
0: extraordinària,
1: meravellosa.
0: Que
1: sí.
0: van ser els encarregats d'inaugurar la Xubertida de l'any passat,
1: l'any
0: no?
1: L'any passat, amb un èxit terrible.
0: I, Montse, això és una veu preciosa, eh?
2: Sí, sí, és la de Ferran Albric, que és un dels solistes d'aquest concert, en què hi van fer duo, per exemple, també Martí Doñate i Oriol Mallart. Martí Doñate és tenor, forma part dels grups vocals Cor Cererols, de Canendi Elegància, que és un cor de 8 veus masculines, o col·labora amb el cor de cambra del Palau de la Música o l'ensemble Obos Omnes. I Oriol Mallart és un baix gironí que canta habitualment amb el Col·legium Vocal Elegant de Gerrevega o la Capella Reial de Catalunya, de Jordi Savall, també forma part del cor Victòria de Madrid. Doncs tots dos van participar en aquest concert que sentirem a les 11, i ara, si voleu, els podem sentir interpretant el duet de tenor i baix de la cantata Singen den Herrn ein neues Lied, és el número de catàleg 190. Hi ha una petita introducció instrumental i de seguida els sentim tots dos.

0: Em sap molt greu, eh? Però en Bach sembla que puguem tocar el cel, però hem de tornar a la terra. Som a Catalunya Música explicant-vos què podreu sentir al concert de les 11 del matí.
1: És un concert que està construït amb molta intel·ligència, perquè els tres grans motets que us dèiem abans són l'eix vertebrador, però entre l'un i l'altre, entre cadascun d'ells, hi van apareixent àries, duets i corals extrets de diferents cantates. I això fa que el concert respiri, que canviï constantment de color i que ens permeti d'anar descobrint una a una les diferents veus dels solistes. I en aquest sentit, una pregunta. Us ve de gust sentir un quartet vocal?
0: I tant!
2: I tant, i tant, i tant. A veure.
1: Doncs vinga, és el quartet format per la soprano Núria Vives, la contralt Anastasia Erofeeva, el tenor Gerson Coelho i el baix David Guitart. Som al concert de la Barcelona Academy i el consort sota la direcció de Lluís Vilamajor, amb música només de Johann Sebastian Bach.

0: Doncs aquesta ària forma part de la cantata número 21, I Hatte viel Bekümmernis, el meu cor està ple d'aflicció. L'ària és Sein nun wieder zufrieden, meine Seele, alegre, t'anima meu, eh? I canten la jove soprano de Caldes de Montbui, nascuda el 2003, Núria Vives. La mezzosoprano és Anastasia Erofeeva, russa, i que des del 2018 és component del cor Música Eterna de Teodor Currensis. Sentim també el tenor portuguès, especialitzat en repertori del barroc, Gerson Coelho, i el baix és David Guitart, del Vendrell, que també és una de les veus d'aquest concert d'avui.
1: I tots, Montse, dirigits per una autoritat en el món coral, eh? Lluís Vilamajor.
0: El Lluís és una referència indiscutible del món coral, fa molt bona feina, és un músic excel·lent que estima la música coral i que contagia, diguem-ho planerament, molt bon rotllo. Ell motiva els cantants i aconsegueix molt bones versions. Ell mateix ho és, de cantant, va començar a l'Escolania de Montserrat amb Ireneu Segarra i ara ja té una carrera al seu darrere llarga, deuen ser unes 3 dècades dedicades a la música de ple. I en aquest temps s'ha convertit en un membre essencial de la Capella Reial de Catalunya, de Jordi Savall, ha col·laborat també amb els conjunts instrumentals, l'Hesperion 21 i el Concert de Nació. Des del 2010 és director de les Acadèmies Vocals de formació professional que organitza la Fundació Centre Internacional de Música Antiga que dirigeix Jordi Savall. Tot això inclou audicions, selecció de cantants, preparació, assajos, gravacions, etc. I des del 2017, Lluís Vilamajor va assumir la direcció de la Jove Capella Reial de Catalunya, un projecte del qual, a més, n'és cofundador amb Jordi Savall. I encara, des del 2021, és preparador vocal de la Capella Nacional de Catalunya.
1: I el concert ens porta al camí amb el qual hem obert avui el programa, Rosa, no? A Johann Sebastian Bach, i dirigit, no, Montse, per Lluís Vilamajor.

0: per acabar, situem-nos per un moment on es va fer el concert a la cripta de la Sagrada Família i imaginem-nos-hi amb aquest rerefons de la música de Bach que hi va sonar.
1: Doncs sí, ens n'hi anem amb aquest motet, com Jesu, com, vine, Jesús, vine, i ens hem d'imaginar a la cripta de la Sagrada Família, és a dir, sota l'absis de la nau principal, que és on s'hi va fer la primera missa l'any 1885. Molta història darrere d'aquesta idea monumental d'Antoni Gaudí, d'aquí aquest 2026 se'n commemora el centenari de la mort.
2: Aquell home, que quan el va atropellar el tramvia ningú no va reconèixer perquè tenia un aspecte tot descuidat.
1: I que per això se'l va ingressar a l'Hospital de la Santa Creu, és a dir, l'Hospital dels Pobres. Allí és on va morir Gaudí, el juny del 1926, aquest nom immens de la cultura catalana.
0: Avui, per tant, Bach, des de la Sagrada Família, sota la direcció de Lluís Vilamajor, a Montse Aguilera, quanta pau i quanta bellesa ens has portat avui.
1: Doncs sí, i la que sonarà a partir de les 11. Tota sencera, un concert llarg i preciós.
0: Moltes gràcies, Montse.
2: Gràcies, Montse.

0: res, passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí i canviem totalment de registre.
1: Música, paraula i festivals. Compartim l'estiu? Tots els matins del món, versió estiu.
2: Una setmana més i torna la no clàssica.
1: La no clàssica, amb Marta Lanau.
0: Marta, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I tot i que sabem que l'adjectiu clàssic pot ser molt relatiu, sí que aquí ens centrem en tot allò que no es considera de la món de la música clàssica.
3: Això mateix. Aquí ens centraríem doncs, en el jazz, en la música d'arrel, les músiques del món... Per tant, aquí hi ha de tot i per tothom, i ja avisem que el recorregut avui també serà variat.
2: Doncs per on comencem?
3: Doncs amb una cita del món del jazz, concretament en el marc del Festival de Jazz de Barcelona.

0: Aquí, Marta, hem de recordar, per als que són un pèl despistats, que el Festival de Jazz de Barcelona pràcticament dura tot l'any, eh?
1: Exacte. De fet, és com si s'anessin encavalcant una edició amb l'altra i, per tant, hi ha festival, doncs això, gairebé tots els mesos i, a més, d'alguna manera, doncs ja han començat a celebrar el 60è aniversari, és a dir, que és un aniversari que es dilata en el temps, no? El cas és que aquest estiu s'han programat, doncs, alguns concerts i els que tenim més a tocar, doncs, és, per exemple, l'actuació del guitarrista Pat Metheny, com sabeu, tot un referent i un habitual també del festival, que actuarà demà dijous al Palau de la Música, i divendres també al Palau Marcus Miller, baixista, compositor i productor nord-americà, que arriba amb un septet d'aquells d'altura.
2: I em sembla que aquí també hem de parlar d'un aniversari.
1: Exacte, perquè hem de recordar un cop més que som dins del centenari del naixement del gran Miles Davis, i per això aquest concert encapçalat per Marcus Miller és un tribut al músic, i a més, i això és important remarcar-ho, Marcus Miller hi va col·laborar amb Miles Davis, sobretot a partir dels anys 80. Llavors el concert porta aquest títol, We Want Miles, que fa referència, a més, a un disc icònic de Miles Davis, un disc que va ser enregistrat en directe al Japó.
0: I quin és aquest septet d'altura que deies, Marta?
1: Doncs un grup de músics on hi ha Mike Stern a la guitarra, Bill Evans al saxo, Mino Cinello a la percussió, també hi trobem Russell Gunn, Brett Williams i Anwar Marshall, trompeta, teclats i bateria, respectivament. I també direm que aquest concert, Marcus Miller el planteja, doncs, com un repàs de totes les èpoques, o gairebé totes les èpoques de Miles Davis, però que vol anar més enllà i, dit en les paraules de Marcus Miller, doncs, portar Miles al futur i plantejar, doncs, propostes a l'escenari que segur que a ell li haurien agradat.
2: Doncs em sembla que tot això són bons motius per recomanar aquest concert, Marta. Per on seguim?
1: Ja ho crec. Doncs ara cap a un altre tribut i cap a Terrassa.

0: Una bona ocasió per tastar-ho.
1: Exacte, i a més es tracta, això també s'ha de dir, del debut dels quatre músics a Terrassa. I de Terrassa us proposem tornar a Barcelona, on la sala Aclam té preparades unes quantes propostes, com la de Braxton Cook, un altre saxofonista. Serà també dissabte en aquesta sala, que té una part, diguem-ne, museística, perquè hi aplega una col·lecció de guitarres espectaculars. No sé si heu anat o l'heu vist alguna vegada, però vaja, de fet, la defineixen com a sala d'esdeveniments i de música en directe. I seguint amb Braxton Cook, direm que és un dels valors en alça ara mateix en el terreny del jazz. La seva proposta barreja el llenguatge jazzístic amb coses doncs més properes al soul i aquest anomenat R&B del qual tant es parla, no? I no ens voldríem oblidar un altre lloc on la música no para, és a dir, i fa parada i no s'atura, que és la llibreria Byron, que demà, per exemple, ha programat un concert del pianista Lluís Coloma a Trio amb la veu de la franco-americana Nicole Rochelle com a convidada. A Lluís Coloma molts el coneixen,
2: sí,
1: com a representant, diguem, del boogie-boogie, no? Aquest boogie-boogie més desenfrenat, amb aquella mà esquerra doncs, tan virtuosa, i en aquest cas doncs, tot sembla indicar que tot tindrà un aroma de blues doncs, més marcat.
3: I ja ho diem sempre, la veritat és que si vols jazz i blues, en trobes i pràcticament per tot arreu.
1: I tant, i que duri. I ara, si ens ho permeteu, canviem totalment de registre.

0: Efectivament, és un bon canvi de registre, Marta? I hem passat a la veu i al so de l'arpa.
1: Sí, exacte. Ella és Anna Migó, arpista i cantant, que segueix portant als escenaris un disc que es diu Sang de Dona. I aquí parlem de l'arpa celta, concretament, que és la gran protagonista d'aquest projecte al costat de la veu. I el que fa Anna Migó, doncs, és reunir unes quantes peces del cançoner català per portar-les a una altra dimensió, és a dir, respectant l'essència, però apropant-ho al públic actual i fins i tot doncs, adaptant alguna lletra.
2: I parlant de públics, Marta, on se la pot veure aquests dies?
1: Doncs, per exemple, a Cambrils, aquest dissabte, també, en el marc del Festival Internacional de Música d'aquesta població del Baix Camp, però també en dies posteriors, en un cicle que es diu Escolta Montsant.
0: I això ja ens suggereix un espai singular.
1: Sí, perquè es tracta d'un cicle que porta música a diverses ermites i espais doncs, singulars del Montsant. Per exemple, Anna Migó actuarà a la Cova de Santa Llúcia de la Bisbal de Montsant el 31 de juliol i els dies 1 i 15 d'agost, respectivament, a l'ermita de Sant Salvador de Margalef i a les Església de Sant Vicenç del Barca.
2: I, de fet, l'estiu és un bon moment, no?, per anar a portar la música a espais singulars i a l'aire lliure.
1: Totalment d'acord. I cada cop hi ha més cicles i festivals que busquen doncs, aquests espais, no? Per cert, que per dir un altre espai singular, només un, sí, en aquest cas el Mediterrani de fons, doncs, per exemple, l'espai Mar d'en Manassa de l'Escala, o sigui que aquí ens hem mogut de comarca, on el dia 1 d'agost actuarà Maria del Mar Bonet en el marc del Festival Portal Blau, però, com diem, és només un exemple més. Si us sembla, tornem a canviar.

0: Home, Marta, això sí que és un canvi de registre. En Xavier i jo ja estem a punt de posar-nos a ballar, eh?
1: Sí, sí, jo ja sabia que aquesta peça l'havia de deixar pel final.
2: Sí, sí, sí. Ara
1: ens podríem doncs, situar en llocs com l'Havana, i és que Una noche en l'Havana és el títol del disc que ja sentim de fons, amb els Buena Vista All Stars, una nova reunió a partir del famós projecte Buena Vista Social Club que va tenir tant de ressò als anys 90. Fem quatre punts per recordar-ho. Va ser un projecte apadrinat per músics com Ray Cooder, on es van reunir un seguit de músics veterans de l'illa de Cuba i d'alguna manera doncs, els van tornar a posar en valor, amb un

0: repertori extens de música afrocubana i doncs amb personatges com Compay Segundo, Rubén González, Ibrahim Ferrer, que ja ens han deixat, també la gran Omar Portuondo i tants d'altres. I d'aquell projecte se'n va fer una bona promoció per tot el món, molts concerts i fins i tot Wim Wenders doncs, en va fer una pel·lícula. En fi, tota una fita va ser.
1: Per tant, aquesta reunió d'ara ha de tenir músics d'una altra generació per força.
0: Exacte, són la majoria d'aquesta altra generació, són 11 músics al costat de dos dels fundadors del projecte original, Barberito Torres i Demetrio Muñiz. Us hem de dir que és una llàstima que de moment els Buenavista All-Star doncs no estan programats en escenaris catalans, però sí en ciutats de l'estat espanyol com Saragossa o Gijón. I en tot cas, no hem volgut deixar passar l'ocasió de recollir unes impressions, en aquest cas de Demetrio Muñiz, sobre com viuen el fet de tornar a l'esperit del Buenavista Social Club.
2: Bueno, Buenavista Social Club es para mí un recuerdo imborrable porque pasamos momentos y pasamos por lugares, teatro, conocimos a gente inolvidable. Tocamos con gente inolvidable porque, ¿qué decirte de Cachaito, de Ibrahim, de Rubén, del Guajiro? Revivir eso, pues, es volver a tocar la música tradicional con el mismo respeto que la tocábamos en aquel tiempo. Y personalmente llevo trabajando con estos músicos hace algún tiempo. Saben interpretar la música tradicional y saben cómo respetar y cómo aportar a esa música los mejores valores que tienen.
0: Doncs són les paraules de Demetrio Muñiz, de Buenavista All Stars, que al setembre passaran per Saragossa i avui mateix aquest vespre són a Madrid. Potser alguns està escoltant des d'allà, que no se sap mai, eh?
1: Exacte.
3: Bé, però en tot cas sempre es pot escoltar el disc, eh?
0: I tant que sí. Doncs crec que s'acaba el temps, no?
1: Sí.
0: Ho deixaríem aquí, no?
1: Doncs sí, però això, movent els peus i el
3: puja
1: cos, eh?
3: Puja la música,
0: jo
3: puja
0: ja
3: la música.
0: Jo ja els estic veient els peus.

0: Catalunya Música. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta. Tots els matins del món, versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
3: I passen 2 minuts de les 10, encarem la segona hora del programa. Ja tenim amb nosaltres Elisabet Raspall, compositora i pianista.
4: És una de les artistes amb més talent de l'escena jazzística catalana. Amb ella parlarem de com se li presenta aquest estiu i quins projectes porta entre mans.
3: I a 11:15 donarem la benvinguda a Victòria Palma perquè ens acosti una nova trobada íntima. Avui, pareu atenció, ens durà a Venècia.
4: I qui ens acompanya ara, com dèiem, és Elisabet Raspall. De seguida la saludem.

0: La peça que sona forma part de La Teia, el disc més recent signat per la pianista i compositora Elisabet Raspall i Premi Andarroc, el millor disc de jazz 2026. Un disc publicat fa uns mesos que la música vilanovina seguirà presentant per escenaris catalans a banda de fer altres repertoris amb altres propostes que ara comentarem. Per sort, la música a l'estiu no s'atura i nosaltres estem ben contents que sigui així. Elisabet Raspall, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia. Gràcies.
2: Elisabet, si ens ho permets, farem un petit comentari sobre la teva trajectòria, per a qui no et conegui. Tu ets natural de Vilanova i la Geltrú, tens 15 discos al currículum, la teva feina passa tant pel jazz com per les músiques d'arrel i els sons mediterranis, i entre els molts reconeixements que has tingut, n'hi ha que venen de l'Associació de Músics de Jazz de Catalunya, una candidatura als Premis MIN de la música independent, és un certamen que es fa a nivell de tot l'estat espanyol, a més del premi que ara comentava la Rosa, el Premi Andarroc al millor disc de jazz d'aquest any, justament per a La Teia, no? De fet, i tot i les etiquetes, és un disc aquest que té elements clàssics, no? Per la sonoritat cambrística, per l'estructura, la idea de suite, una mica com et vas inspirar a l'hora de crear aquest disc?
1: Ara t'ho explico, però abans de res voldria puntualitzar que també hi ha un premi que em fa molta il·lusió.
2: Digues.
1: Que no l'has anomenat, que és el de la AIE, Associació d'Intèrprets i Executants, que va ser l'any passat que me la van donar pel Premi a la Trajectòria d'un tot una vida dedicada a la música, cosa que em va fer molta il·lusió, però al mateix temps vaig pensar, tot una, vull dir que sóc a la meitat, encara, a vegades tinc la sensació que encara haig de començar. Però em va fer moltíssima il·lusió.
2: Home, sí, tant,
1: il·lusió.
2: Home, que et reconegui la trajectòria, és important.
0: Ens l'apuntem, molt bé.
1: Sí, és un premi, em fa molta il·lusió. Gràcies. I llavors em deies que
2: no, aquesta sonoritat que estem allò sentint d'aquest disc, no?, de La Teia, una mica un so cambrístic, l'estructura d'idea de suite, no sé d'on et vas inspirar per crear això que estem sentint de fons.
1: Doncs, bueno, aquest disc és... va néixer de la idea de fer un homenatge a la música clàssica, que sempre m'ha acompanyat, no? És com un, com diu el títol, a La Teia, que vol dir veritat, com una recerca de la veritat. La meva veritat seria aquesta, que vaig començar estudiant clàssic i vaig fer la carrera clàssica al Liceu, i després vaig canviar el jazz i tot això, però la música clàssica sempre ha estat allà. I jo crec que es nota amb la influència, m'ha influït molt a les meves músiques. I aquest disc, aquest projecte, té especialment aquesta idea. O sigui, donar aquesta idea, com tu has dit, de cambrística, o sigui, és un quartet amb dos instruments de corda ben clàssics, i la viola i el cello, i llavors tenim el piano i la guitarra. Bueno, fan com, creen un món així com cambrístic, tot i que les composicions són les meves, de les que sempre he anat fent, més o menys, o sigui, amb el meu estil, però donant-li aquesta sonoritat, i sí que dona aquesta idea de, doncs això, de música cambrística, de música d'auditori, no?, diguem-ne.
0: Per tant, tenies clar que les cordes havien de ser fonamentals en aquest projecte.
1: Sí. De fet, quan va començar, es barallava la idea de dir-li va de cordes, no?, perquè... anava de cordes la cosa, de fet, els quatre instruments ho som, no? I sí, m'agrada molt, vull dir, clar, trobo que és molt bonic, i sí.
2: Són els músics que t'acompanyen, són Pep Izquierdo a la viola, Eduard Raventós al cello i Dani Pérez a la guitarra, no?
1: I sí, és a la gravació hi ha en Gilbert Bernadó al cello.
2: Molt bé. I és un disc que ja has anat presentant, no?, per diferents escenaris, un dels quals, i no fa gaires dies, va ser el Teatre del Raval de Barcelona.
1: Exacte.
2: Que ha iniciat una nova etapa. Deu ser il·lusionant, no?, de poder presentar un disc en un espai que s'ha remodelat i que aposta per aquest tipus d'actuacions.
1: Absolutament. Trobo que és una gran celebració el que vam tenir l'honor d'inaugurar allà, o sigui, que un teatre programi una nit de música, la nit blue, la blue nit, li diuen.
2: Sí, gran blue nit.
1: La gran blue nit. I trobo que, bueno, que és espectacular. A part de que va ser el primer, o sigui, va ser la presentació del disc a Barcelona pròpiament, que encara no ho havíem fet, havíem tombat una mica, però a Barcelona no. I va ser un honor i un goig.
0: Sí, fa un moment deies que la paraula La Teia ve del grec, que vol dir veritat. Jo et volia preguntar quina és la veritat musical de la nostra convidada. Com descriuries aquesta veritat?
1: Wow.
0: És difícil, això.
1: Sí, una mica, posar-ho en paraules, no? O sigui, jo, bueno, una de les qualitats humanes que més m'agrada és la veritat, no? La veritat i la llibertat i el respecte. Però, bueno, la veritat és com... Trobo que, bueno, que és interessant conèixer-la. A vegades fa una mica de por, però és com... Bueno, perseguir aquesta idea la trobo bonica, interessant, no? I la meva veritat, sempre ha sigut així en tots, en cadascun dels discos, és buscar una mica dins meu què passa, com puc reproduir tota la música i les influències que rebo, i també doncs, com puc expressar els meus sentiments, les meves vivències, que en definitiva són molt comunes a tothom, i aquesta és la nostra veritat, no? En realitat és una veritat humana, però que musicalment vol dir també aquesta recerca dins la meva informació, la meva... totes les influències, no?
2: Abans ho deies, ets de formació clàssica, vas estudiar al Conservatori del Liceu i després et vas decantar pel jazz. El salt aquest de la clàssica al jazz, què t'hi va aportar? És a dir, què et va motivar per dir, escolta, jo em decanto més pel jazz i no tant per la clàssica?
1: Jo crec que aquest desig de llibertat que abans expressava també, perquè... és una cosa que trobava a faltar una mica amb la música clàssica, no? I també el tocar més amb gent, el ser un instrument. Jo, el piano es costa una mica més de tocar, no? Bueno, potser música de cambra, que també l'havia feta, i tot això, però necessitava moltíssim compartir i tocar amb més gent, que trobo que és molt més divertit, no?
2: Sí.
1: I també el fet de poder improvisar, de crear, no? Aquest punt creatiu.
0: Jo et volia preguntar, a l'època de plataformes i de formats diversos, quin recorregut real té un disc? Tu has vingut aquí, tens tres discos a sobre de la taula,
1: sí,
0: no?
1: Sí, els importants.
0: Clar, quin recorregut real té un disc avui en dia? Perquè a vegades tens la impressió que el músic ha de... editar un disc cada any quan comences a editar discos, perquè si llavors no l'edites... Com funciona això? És a dir, s'edita un disc, es porta per diferents escenaris, es presenta, es posa a la plataforma...
1: Sí, amb una mica de sort fas bastants concerts que llavors el pots fer arribar a més gent, i potser amb una mica més de sort en vens uns quants, que la gent, tot i que ara ha baixat una mica la compra i venda de discos, tot i així la gent se l'emporta, perquè penso que és un objecte que és interessant de tenir. El que passa que hi ha pocs aparells reproductors per poder-ho escoltar.
0: Clar, que això també és un problema, perquè no hi ha tants aparells reproductors com fa uns anys. Llavors...
1: Sí, però jo... Bueno, mira el que passa amb els vinils, ara han tornat. Vull dir que jo animo la gent que no llenci res i que faci el favor d'anar a adquirir un aparell reproductor, perquè qui sap, no? Tot això penso que ha de tornar i tornarà, perquè és una manera de tenir la música al teu abast, i que no és sempre a través del mòbil, perquè tot ho fem a través del mòbil. No, això és ha de ser un ritual, petit ritual d'escoltar música a casa.
0: Per tant, seria com una carta de presentació...
1: Sí, absolutament, clar.
0: Sobretot, del músic.
1: Sí, perdona que no et responia la resposta, però sí, és una carta de presentació i una manera de copsar aquest projecte que tu t'inventes o que crees, i llavors doncs, és una manera de deixar-lo plasmàtic, que quedi allà per sempre, no? El que... enregistrat, i després, bueno, ara avui en dia doncs has d'estar a les plataformes, tot això, bueno, que això és un tema, també és un altre tema, perquè no saps si surts guanyant o perdent, però bueno, la qüestió, penso, com a autora, és que això arribi a la gent, no? És el sentit de tot plegat, no?
2: I com vas combinant la faceta de compositora i d'intèrpret? Perquè això deu ser difícil, no? Encaixar, vull dir, la creació amb la interpretació en directe, a sales, no? de les teves creacions? Com t'ho combines? O bé surt així de natural?
1: Bueno, això és bastant habitual, en el nostre món jazzístic de molts músics, no? Sí, ens encanta interpretar la nostra música, evidentment, a part de que també interpretem doncs, la música típica d'aquest estil, els estàndards, o qualsevol altre estil, no? Però... doncs és tot un repte meravellós, i és on realment ets tu més tu mateix, no? Jo penso, jo quan tinc bolos o concerts amb la meva música, penso que allà hi ha la meva essència més autèntica, no?

0: Seguim parlant amb la protagonista d'aquesta música que sentim, que és Elisabet Raspall. I si et sembla, Elisabet, tirem enrere, no? Com que estem escoltant una peça del disc I Love Jazz, un disc del 2020, tu ho preguntarem així directament, no? Què és el primer que et va atrapar del jazz? O dit d'una altra manera, com t'hi vas quedar atrapada per primer cop?
1: Te'n recordes?
0: Doncs, hi ha algun personatge, per exemple?
2: Sí, clar, hi ha en Tete Montoliu, que a casa teníem un disc d'en Tete Montoliu i jo deia, què fa aquest home, no? O sigui, jo era una nena clàssica i dic, fa el que vol, va amunt i avall del piano i era, bueno, ho trobava espectacular i m'encuriosia, no?, d'alguna manera. I després, això, el canvi del clàssic al jazz, vaig anar a visitar l'escola, l'aula de música moderna, i vaig veure un ambient una mica més distès que el del conservatori, la veritat.
1: I el Tete Montoliu el vas conèixer?
2: Sí, el Tete Montoliu va venir a examinar-me al final del taller de músics, hi havia l'últim curs, i ell venia venia a examinar-nos. I no sé, li vaig agradar moltíssim, deia, aquesta noia toca molt bé, toca negre, com vulguem
1: dir. Toca negre.
2: I llavors va suggerir de fer classes, de donar-me classes, cosa que no ho feia amb ningú més. I per mi va ser un honor, tinc un parell de classes enregistrades amb ell i em va dir coses molt interessants.
0: Sí, què és el que vas aprendre que dius, ostres, vull dir, això és fonamental per tota la trajectòria que ha vingut després?
2: Amb
0: del
2: ell?
0: Tete, sí.
2: Bueno, és que és una cosa que sempre comento, no? Ell em va dir, no facis cas dels homes. És bona aquesta, eh?
0: Sí, no?
2: Sí, és bona. Jo, sí, em sembla que li he fet bastant cas. Bueno, no, jo segueixo amb la broma, però... Sí, ell m'aconsellava això, després, bueno, és que no sé, deia moltes coses en Tete. Vull dir, li agraeixo moltíssim tota la seva, això, generositat amb mi i bueno, i em sento una privilegiada perquè no hi ha tanta gent que ha tingut aquest honor d'anar a casa seva i fer classes.
1: I ara, si et sembla, ens situem en el present o en el més immediat. Sabem que tens agendades diverses actuacions a duet aquest estiu, començant per l'Hotel César de Vilanova i la Geltrú, un hotel, podríem dir, icònic pels vilanovins.
2: Sí, és un hotel icònic.
0: Per què?
2: Bueno, perquè és un hotel que fa molts anys, que és un negoci familiar de principis del segle passat, em sembla. O sigui, és un hotel antic que té molt, molt d'encant i, a més, està regentat per una família musical. Hi ha dos pianos, hi ha molta música allà, hi ha el Romà Scales, que és l'exdirector del Museu de la Música i flautista, i allà, i, bueno, s'estima molt la música, no? I per això hi està al costat de casa, o sigui que és meravellós, perquè vaig allà a l'estiu, són unes vesprades molt maques allà que passen, no? I la gent escolta música així molt a prop.
0: Què té d'especial aquesta proximitat amb el públic?
2: Bueno, és el que jo sempre defenc, no? Perquè, no en confrontació, sinó com a més dels festivals, no? La gent va molt als festivals, però penso que queda molt lluny, no? Els músics i tot, i que és com una festa major, un festival, en realitat. I jo aposto més per una escolta de la música una mica més tranquil·la, més propera, que puguis gairebé respirar amb el músic i que el puguis olorar. O sigui, de veritat, és un tema que m'hi fico molt i el defenso i, bueno, alguna cosa... m'inventaré perquè això tingui més força encara.
0: I en aquests ambients així recollits, a l'hora d'improvisar deu ser més fàcil, no?, de dir, ostres, estic tocant i percebo algunes coses que estan passant allà entre el públic i jo em deixo anar o no? O és imaginació meva el que
2: no,
0: estic comentant?
2: No vas desencaminat, perquè, de fet, la música de jazz s'ha creat en clubs, bàsicament, no?, històricament. O sigui, el club vol dir això, aquesta proximitat, rebre l'escalfor de la gent, la proximitat. I tens bastanta raó, vull dir, és que és així. O sigui, quan tu notes que la gent està allà, que està pendent de tu, allò et fa créixer. És evident, sí, totalment d'acord.
1: Faràs duet amb quatre músics diferents. Mm. Qui són aquests companys musicals? I més o menys, per quin repertori passareu?
2: Sempre allà fem el mateix plantejament. Fem una primera part amb temes originals. Normalment, diguem, aviso a músics, a contrabaixistes que viuen allà, a Vilanova, com el Jordi Mestres, en Paco Huet i l'Adrià Pinto. Després també hi haurà un dia que vindrà en Dani Pérez, el guitarrista del disc Alete i d'altres projectes, i també el 4 de setembre amb la cantant Laura Simó, que també em fa molta il·lusió fer-ho, ja ho hem fet alguna vegada i també em fa il·lusió que vingui.
0: I quan prepares aquests duets, què hi busques? És a dir, una conversa, un espai per improvisar, o cada duet acaba tenint una personalitat diferent?
2: Els duets, a mi m'encanten, és una formació que és, la trobo, bueno, increïble, perquè s'ha de fer música entre dues persones i hi ha molta més... Bueno, a tot arreu hi ha comunicació, però penso que aquí és molt més directa. I, bueno, fa molt temps que faig duets, com per exemple aquest disc que us he portat amb el cantant Errol Boisky, que és una relíquia que ha sortit després de 20 anys que el vam enregistrar, que no havia sortit, i aquest és un gran mestre de la veu i de la música. I sí, els duets estan molt bé, perquè, per això que et dic, perquè hi ha com una interacció més efectiva, no sé...

0: El que sentim ara és un disc titulat Present, signat per tu mateixa i Dani Pérez. Concretament, la peça es diu Un pèl rebel. Ens has comentat abans que tu vens de formació clàssica i que hi té un pes molt, molt important. I quan escrius, quan poses a compondre, hi ha algun compositor clàssic que, sense adonar-te'n, sempre acaba apareixent per allà?
1: Bueno, hi ha moltes influències, no? Com el mateix Ravel, Debussy o, no sé, Monpou, sempre anomeno Monpou perquè és el més proper que tenim, no? La meravella més propera que tenim. No sé si es noten més influències, m'encantaria, però potser no en sóc prou conscient. El que passa que el meu repertori clàssic passa per aquests que t'he dit i jo què sé, i Granados, i Beethoven, i una mica de Mozart, i una mica de tots, no?
2: Hem dit que Elisabet Raspall és intèrpret, ja ho veiem, i compositora, també ho estem dient. I s'ha dit que ets una compositora mediterrània. Jo et voldria preguntar què té de mediterrània la teva música. Ets de Vilanova i la Geltrú, potser es diu per això, no
1: ho sé. Per això potser hi té a veure, no? Sí, potser hi té a veure que cada dia que puc vaig a passejar per la platja, potser també hi té a veure això. No sé, clar... Sí, potser sí que hi té a veure, o que hi surt aquesta influència del mar, el vaivé de les onades i el blau. M'agrada, perquè, evidentment, sóc d'allà i sóc molt mediterrània, o sigui que jo mateixa m'hi sento. No sé què vol dir ben bé, però...
2: Però t'agrada.
1: Però m'agrada.
0: I escolta, tornant a la teva agenda de concerts d'aquest estiu, veiem que el 6 d'agost actuaràs amb el projecte Jazzclar, en el marc de la Jazzejada de Vilamaniscle, una població de l'Alt Empordà. Qui forma part d'aquest projecte i com plantejareu l'actuació?
1: Aquest projecte és un projecte d'en Pau Bombardó, el bateria, que ell ha volgut fer un grup de jazz en català, amb les cançons totes traduïdes a la llengua catalana, el jazz que s'entén, o alguna cosa així, diu ell. I és un grup que està bé, és molt, molt, molt interessant, és molt bonic, i penso que és una cita imperdible allà dalt. No sé, té molt bona pinta aquest festival, jo no el coneixia, i ara veig que anem a un lloc molt xulo, que hi ha diversos grups i així.
0: I per què Vilamaniscle, que hi ha allà un pou de jazz?
1: No sé.
0: Bueno, que hi hagi, perquè la població no és gaire gran,
1: no,
0: és a prop de Figueres.
1: Però, sí.
0: Però vaja, vull dir que, clar, cada raconet que ens deia abans, no, Rosa, la Marta Lanau,
2: sí.
0: Vull dir que hi ha jazz per tot arreu, repartit per tot el país, i segurament que també té mèrit que s'organitzi un cicle de concerts.
2: En un lloc tan petitó.
0: Exacte,
1: sí, crec,
0: no?
1: Que és la 17a edició,
2: sí.
1: I crec que combina jazz i vins, també. Vull dir que és una fórmula que es veu que funciona.
0: Sí. No sé si pels músics,
1: no,
0: això...
1: Sí, sí,
0: al final, no?
1: Per tothom, per la terra, per tothom, tothom se'n beneficia. Jo no sé si em teniu preparada una pregunta d'un altre projecte que m'interessa molt parlar-ne. Jo no sé si...
2: Ah, un momentet, ara fem un canvi de música.
1: Vale, vale.

0: No sé si coincidirem en el projecte, però sí. Jo volia parlar d'aquest projecte que es diu Jastanyoles, on el piano dialoga amb les castanyoles de la intèrpret i ballarina Belén Cabanes. Un projecte realment singular.
1: Sí, sí, totalment. Jo penso que sí, que no existeix cosa igual. La Belén és una virtuosa de les castanyoles.
0: De Vilanova, també.
1: És de Vilanova, també. Som veïnes de Petitones i és un projecte que teníem pensat des de fa molt de temps i penso que, bueno, que el resultat és bastant meravellós. Així ens ho fa saber tothom que té l'oportunitat d'escoltar-nos, no? Tothom queda molt meravellat, vull dir... toquem peces meves, barregem, per això li hem posat Jastanyoles, que, bueno, jo espero que això puguem seguir portant-ho pel món, perquè penso que si no s'estan perdent una gran... No, és una mica de broma, però és cert, o sigui, hi ha dificultat per trobar a on anar a tocar i penso que és una llàstima perquè realment no deixa indiferent. I llavors hi ha una continuïtat d'això, que no sé si ho teniu aquí...
2: Digues, perquè crec que tens un altre projecte, sí, no?, amb la Belén.
1: Sí, aquest mateix, diguéssim, també hi ha parts d'aquest projecte. Hem afegit un tercer element, diguem-ne, que seria la Pepi Izquierdo, amb la viola.
2: Sí.
1: I també és un trio que li hem anomenat Triole, i és com seria com Jastanyoles més una persona, que a més l'instrument de corda. I penso que és un projecte molt interessant, hem tingut molt d'èxit, l'hem estrenat aquest estiu a Vilanova.

0: Elisabet Raspall, estem entrevistant l'Elisabet Raspall. Abans d'acabar, m'agradaria que sí, que ens comentessis, tu saps el departament de jazz de l'ESMUC, com pugen les noves generacions?
1: Pugen molt bé.
0: Quin consell dona l'Elisabet Raspall als joves?
1: Doncs...
0: per viure aquest món, que tampoc no és un món fàcil, el món del jazz, el món de la música no és un món fàcil, que una dona com tu, amb experiència, amb una carrera professional llarga, que ha estat premiada, com tu deies al començament, per la trajectòria, quin consell donaria a aquests alumnes, a aquests joves alumnes que trobes a l'ESMUC?
1: No sé ben bé, seria que siguessin, que tinguessin paciència, fossin persistents, constància, que és una feina... és molt gratificant, però és molt complicada, perquè no sempre és fàcil portar un projecte a terme. En aquest país no hi ha hi ha circuits creats per poder dur a terme aquestes presentacions de projectes, que n'hi ha moltíssims cada vegada més. I, bueno, ens hem d'anar adaptant al que hi ha, no? Però això, com, bueno, si jo, ja hi parlo amb ells, perquè a la nostra feina estem allà en contacte amb ells i, bueno, el que hem de fer com a músics és practicar, tocar i tocar i tocar, que el músic, en definitiva, el que vol és això, no? No perdre aquesta il·lusió i persistir.
2: Elisabet Raspall, pianista i compositora, t'agraïm que avui ens hagis acompanyat tots els matins d'estiu, eh? Aquest programa de Catalunya Música que acompanya els oients al mes de juliol, i et desitgem tots els èxits en els teus projectes, que són molts i molt interessants.
1: Moltíssimes gràcies.

0: L'estiu dels festivals és a tots els matins del món. Versió estiu.
1: Passa un minut de 11:15 del matí i tenim el Lledoner aquí ben plantat i que el anem regant cada dia i el que veiem és que les branques es van estenent. I hi ha arbres que efectivament marquen les estacions i un d'ells és el Lledoner, que a més també marca el ritme del programa. Tornem a seure una estona a la seva ombra.
0: A l'ombra del Lledoner, amb

0: Al segle XVII era impensable la figura del compositor deslligada de l'intèrpret.
1: L'holandès Johannes Schenk va fer aportacions decisives al repertori de la viola da gamba, instrument del qual en va ser un reconegut virtuós.
0: Jordi Savall recupera aquesta música amb la naturalitat de qui coneix a fons el llenguatge i el so del seu instrument.

El so de la viola de gamba de Jordi Savall interpretant aquesta ària burlesca en re menor de Johannes Schenk.

0: Conegut sobretot per les seves sardanes, Joaquim Serra també va deixar una valuosa obra de cambra.
1: El seu trio per a violí, violoncel i piano revela un compositor d'ofici sòlid, amb una escriptura elegant i una inspiració melòdica que mereix ser redescoberta.

0: Era el primer moviment del trio amb piano amb mi, major, de Joaquim Serra, amb Santiago Juan, violí, Manuel Martínez del Fresno, violoncel, i Jordi Masó, piano.
1: I l'última nota que ens ha deixat avui en Raimon a l'ombra del Lledoner diu així: Astor Piazzolla va renovar profundament el llenguatge del tango sense perdre'n l'essència.
0: En aquesta versió per quartet de corda, la intensitat rítmica i la força expressiva de La muerte del ángel adquireixen una nova dimensió.

0: Astor Piazzolla i la seva La muerte del ángel, aquest tango de la sèrie de l'Àngel, arranjat per a quartet de corda per Eckhard Runge i Jacques Amon, interpretat per Artemis Quartet. Passa un minut de 3:15 i aquest últim quart d'hora el reservem a una trobada íntima.
1: Trobades íntimes amb Victòria Palma.
0: Victòria, bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
2: Bon dia.
0: A veure, avui ens portaràs a una ciutat que vaja, que és envejable i crec que tothom hi està enamorat.
2: Bé, sí, i avui anem a un lloc tan excels com desconegut i, diria més, i cruel, perquè sembla estrany, però per a mi aquest lloc o aquests llocs responien a les tres coses alhora. Anem a Venècia, sí, anem al segle XVIII, i anem a un hospici. I ho fem amb aquesta música.

0: Bé, d'entrada en dir-vos que estem escoltant Antonio Vivaldi i la gran Sandrine Pio. Bé, com moltes vosaltres sabeu, en aquest moment que anem, en aquesta república veneciana, aquest és el moment de Vivaldi, però també és el moment de Marcello, és el moment de Benedetto, d'Scarlatti, d'Allegrenzi, de Galuppi, etc. Això perquè ens entenguem musicalment parlant on som. Doncs aquesta república veneciana era una república que tenia quatre hospicis amb milers de fills i filles abandonats.
1: Quatre hospicis?
2: I com és que hi havia tants hospicis?
0: Doncs, clar, mireu, ja des del segle XVI i fins i tot en alguns llocs abans, moltes ciutats europees havien estat arrasades per epidèmies, per guerres, per desnutricions, i moltes criatures quedaven orfes, o bé les famílies no els podien mantenir i havia de fer front a l'abandonament, a l'abandó infantil. I aleshores les autoritats eclesiàstiques van començar a fer-se càrrec d'aquests orfes en institucions caritatives, que eren els anomenats hospicis, hospitium en llatí, que vol dir allotjament, hospedale en italià. Bé, aquests hospedali, a part de donar educació cristiana, també educaven perquè fossin capaços i capaces de guanyar-se la vida el dia de demà.
1: I deies això, no?, que quatre hospicis a Venècia.
0: Clar, és que la Venècia del segle XVIII tenia quatre hospicis finançats en diners públics i eren quatre hospicis molt importants perquè també, i això hem de tenir-ho en compte, igual com passava a Nàpols amb els quatre hospicis que hi havia quatre conservatoris on només estudiaven nois, en aquest cas estudiaven noies. La majoria eren noies. I això, a Itàlia, ho contemplaven com una sortida professional, perquè tinguessin un ofici. I l'Hospici de la Pietat, el que va estar a Vivaldi donant classes gairebé més de 30 anys, era l'únic lloc on acollia noies. Els altres eren mixtes, però la gran majoria eren noies i la formació de les classes del conservatori, això sí, només hi podien accedir noies, a la diferència de Nàpols, que només hi podien accedir nois. Bé, i aquí passava que les que tenien dots per la música, que clar, imagina tu, si hi havia milers de noies, doncs només eren unes quantes que tenien dots, doncs era el millor lloc on podien anar a parar. Perquè el conservatori, doncs, com us deia, representava una part molt petita de la institució, però aquestes noies rebien una grandíssima educació musical.
1: I l'Hospici de la Pietà era el més gran, el més famós, el més volgut?
2: Home, el més conegut, segur.
0: El més conegut perquè hi va treballar Antonio Vivaldi, però no us penseu, perquè tots els seus quatre hospicis tenien la seva cosa. Us dic que tenien la seva cosa perquè alguns viatgers deien que per sentir bona música s'havia d'anar a Itàlia i s'havia d'anar als hospicis on hi havien aquestes noies. Per sentir una bona corda s'havia d'anar a la Pietà perquè, clar, Antonio Vivaldi allà era el professor de la corda, era el mestre de corda. Per anar al Mendicati, a l'Hospedale dei Mendicati, allà es coneixia per l'excel·lent cor que tenia els viatgers. Hi havia fins i tot una guia turística als segles XVII i XVIII a Venècia que recomanaven aquests concerts. Aneu aquí, aneu allà per escoltar aquesta. Fins i tot a vegades deien els noms d'aquestes noies. Després hi havia l'Hospedale d'Incurabili, que estava considerat per molts viatgers del segle XVIII que tenia les millors cantants solistes. I després hi havia el més petit, que es deia Derelitti, que era l'Hospedaletto, que aquest tenia molt de prestigi, i tenia molt de prestigi també pel cor. Perquè us feu una idea de com era aquesta Venècia, que estem parlant del segle XVIII, un viatger, Charles de Brosses, escriu el següent. Diu: la música que transcendeix aquí a Venècia és la dels hospicis. N'hi ha quatre. I a tots hi ha noies bastardes o òrfenes. I també hi ha noies a les quals els seus pares no estan en condicions de criar. A totes elles se les educa a expenses de l'Estat i se les ensenya exclusivament per destacar l'art de la música. Per això, quan canten, és com si cantessin els àngels. No hi ha cap instrument, a més, que se li resisteixi. Viuen en clausura, com les religioses, i són les úniques que intervenen en els concerts que poden arribar a comptar amb unes 40 noies. Us ho juro que no hi ha res tan bonic com veure aquestes noies dirigint l'orquestra i marcant el compàs amb tota la gràcia i la precisió inimaginable.

0: dels músics que va tenir el pare Vivaldi entre els seus músics. Bé, doncs anem en aquest hospedaletto amb una entrada d'un registre d'una de les noies que entra en aquest hospici l'any 1717 i queda registrat això. Diu, escoltada per aquesta congregació, la demanda de la pobra vídua, mare de Cecilia Guardi, que dona fe de la seva extrema pobresa, de la seva nombrosa descendència i del perill de l'honestedat de la seva filla. En quant a la veu, ja es troba sentada i és capaç de servir el cor. Feta la prova pel nostre administrador encarregat de la música, diu que la seva veu de soprano és bella i s'espera un èxit distingit.
1: Per tant, aquesta noia en concret no era òrfana del tot, era òrfana de pare i era més gran.
0: Era orfe, tenia 15 anys quan entra. Era filla, imagineu-vos, de Domenico Guardi, del pintor. Alguns casos es feien excepcions, perquè la mare coneixia, doncs, a gent que estava vinculada en aquests hospicis i la mare, com que sabia que tenia bona veu i sabia que hi havia aquest mestre que li podria donar classes, demana, suplica a l'hospici que la deixin entrar, la seva filla, i la deixen entrar. Arriba recomanada per un conte, que aleshores també era administrador de la institució. I, a més, és que ella tenia fusta d'artista, i ho diu al registre, que ja tenia la veu assentada, que tenia una veu bonica. Ella, com us deia, havia nascut en una família de pintors. El seu pare era el gran Domenico Guardi, que havia mort. Els dos germans també esdevindran mestres de pintors, tots dos del taller familiar del pare. Bé, doncs un cop acceptat l'ingrés d'ella a l'hospici de Cecilia, ben aviat es va posar a cantar en el cor d'àngels que tenia aquest hospedaletto. I en poc temps, imagineu-vos, la seva veu era tan extraordinària que va arribar a cridar l'atenció amb un noi que aquells dies estava pintant uns frescos que tenia la mateixa església de l'hospedaletto.
2: I aquest noi jove, qui era?
1: Quin misteri, per favor.
2: És que de veritat estem caminant, vaja, sobre els fons dels canals de Venècia, eh?
0: Doncs mireu, aquest noi no era un noi qualsevol. Havia estat admès en el gremi de pintors venecians i ella, que coneixia prou bé aquest gremi, que li venia de família, doncs clar, s'hi va sentir atreta. Ell també ràpidament es va fixar en ella. El que Cecília no s'imaginava és que el jove pintor, amb els anys, esdevindria un dels grans mestres de la pintura al fresc i un gravador de prestigi de la República Veneciana, Gian Battista Tiepolo.
1: I què va passar amb ells?
2: Ens queden 3 minuts.
1: Mireu, ens queden 3 minuts,
0: la història, Victoria, no ha deixat escrit la història com van ser aquelles primeres mirades, trobades, promeses, però sí que és cert que al cap de 2 anys ella abandonava l'hospici, havia triomfat l'amor i el pintor i l'àngel es casaven.
2: I què se'n va fer d'ella? Perquè d'ell sabem moltes coses, no? El gran Tiepolo, però... I clar, ella?
0: Doncs ella, aquí ve la part més injusta, perquè mentre ella veia com la seva carrera s'acabava, a ell de mica en mica les portes se li anaven obrint, fins que va esdevenir un pintor molt sol·licitat i famós, que us he de dir, no? No només a Venècia, sinó a fora. En canvi, el destí de Cecília, de Cecília, es va anar encongint, artísticament parlant. El seu destí va ser el de mestre de casa i mare. Junts van tenir 9 fills. 7 van arribar a edat adulta, 4 noies i 3 nois. 2 dels nois també van aconseguir reconeixements com a pintors.
1: No va... I per què no va seguir? No va poder? Impossible?
0: Perquè no va ser... Clar, impossible, perquè, mireu, la marxa de l'hospici, això de més jugaria en contra de les futures noies, perquè la seva fugida va fer prendre la determinació a les institucions d'adoptar mesures molt més dràstiques. Clar, no podia ser que marxessin amb una dot important, que eren uns 300 ducats, i que, doncs, que no haguessin pogut fer carrera allà dins. Per tant, se'ls exigiria, a partir d'aquell moment, mínim 10 anys, i també mínim ensenyar a 2 noies.
1: Frase final del programa. Per què recordarem aquesta Cecília, aquesta cantant, aquesta soprano?
0: Doncs clar, doncs la qüestió és que encara que fossin noies amb una gran formació i amb veu d'àngel, com en aquest cas, mai van poder desplegar les ales. No fos cas que alguna d'elles intentés volar sola i intentés volar molt amunt.
2: Déu meu senyor, quina història, Victòria?
0: Sí, sí, clar, i com d'aquestes moltíssimes, aquesta Venècia dels quatre hospicis, hi ha unes històries que realment posen la pell de gallina. I dius, i com és que no les coneguem, en aquestes noies? Perquè no es guarden els cognoms. Era la Cecilia de l'Hospedaletto, l'Anna Maria de la Pietà, o de l'Incurabili, o la Raquel de no sé on. O sigui, no es guarden.

0: no es guarda el registre de qui eren aquestes noies.
1: I com t'ho has dit al començament, en el fons són històries cruels.
0: Són històries molt cruels.
1: Molt cruels.
0: Que bonic, no?, que puguis cantar, perquè aquestes noies vivien, sí, per la música, però clar, a canvi de què, no?, donaven la vida en aquelles institucions.
2: Gràcies, Victòria, per acostar-nos a aquestes històries tan, tan magnífiques i, de vegades, i vaja, sovint molt cruels. Doncs sense donar-nos-en, ja són les 11, eh?
1: Sí, dues hores que passen volant el programa, que demà rebrà amb tots els honors el director musical del Gran Teatre del Liceu, el mestre Josep Pons, que s'acomiada després de 14 temporades com a mestre titular. Repassarem la seva feina al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Liceu.
2: I el seu projecte també de futur, que l'espera a partir de setembre al capdavant de la Deutsche Radio Philharmonie. Això serà demà amb tot l'equip del programa, Pau Blasi al control, el tècnic Olga Cardús a la producció i tota la redacció de Catalunya Música. Us han acompanyat un dia més Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
1: Serem aquí demà a les 9. No hi falteu.
3: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
4: Avui us saludem per anar fins a la cripta de la Sagrada Família. Serem sota l'absis de la nau principal, que és on l'any 1885 es va celebrar la primera missa d'aquest espai tan emblemàtic de Barcelona, aquesta obra d'Antoni Gaudí, en què el juliol del 2025 s'hi va fer un dels concerts del Festival Barcelona, un concert extraordinari, el sentireu des d'ara mateix, un concert amb el Barcelona Consort i la Barcelona Academy, a més de diferents solistes que anirem sentint, entre els quals Núria Vives, Gerson Coelho, David Guitart, Martí Doñate, Oriol Mallart o Ferran Albric. Són alguns dels noms que anirem sentint en aquest concert que es va interpretar sense aplaudiments. És un concert llarg, extens, ho sentireu, ple de molt bona música de Johann Sebastian Bach. Tindrem ocasió de sentir tres dels seus motets. Són entre les àries escollides de les seues cantates i que formen part d'aquest concert que nosaltres hem dividit en tres blocs, de manera que podrem anar coneixent a mida que avança quins són els intèrprets, els solistes i els fragments que anirem sentint. En aquesta primera part, per exemple, els dos primers fragments són per a cor, d'una banda hi ha el coral, número de catàleg 284, Christus ist erstanden, després arriba el motet, Lobet dem Herrn, Lloeu el Senyor, és el número de catàleg 230, i a continuació sentirem fragments de dos cantates. Dos d'aquests fragments formen part de la cantata número 21, Ich hatte viel Bekümmernis. Sentirem Seufzer, Tränen, sospirs, llàgrimes, i després Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, alegra't, ànima meua. Sentirem les veus de la soprano francesa Maëlie Robin, també la de la soprano nascuda a Caldes de Montbui el 2003, Núria Vives. Sentirem la mezzosoprano Anastasia Erofeeva, el portuguès tenor de Lisboa Gerson Coelho i, finalment, el baix esplèndid del Vendrell, David Guitart. Cantaran amb el Barcelona Consort i la Barcelona Academy sota la direcció de Lluís Vilamajor, per acabar aquest bloc amb un altre fragment d'una altra cantata, la número 44, Sie werden euch in den Bann tun euch. D'aquesta cantata en sentirem una ària per a contralt, Christen müssen auf der Erden. La veu serà la de la mezzosoprano suïssa Lara Teresa Morga. El sentim i comencen aquest concert d'avui, gravació de Catalunya Música a la Sagrada Família, concert del Festival Barcelona.

Us ho dèiem que el d'avui és un concert esplèndid, una gravació de Catalunya Música feta a la cripta de la Sagrada Família el juliol del 2025, un concert que forma part del Festival Barcelona, un concert tot amb música de Johann Sebastian Bach. Ara hem sentit el que podria ser la primera part d'aquest concert que es va interpretar sense aplaudiments. Nosaltres ens hem aturat a la cantata número 44. I abans tot el que hem sentit és això. Primer, el coral, número de catàleg 284, Christus ist erstanden, Crist ha ressuscitat. Després, el motet fantàstic, número de catàleg 230, Lobet dem Herrn, lloeu el Senyor. I després han arribat unes àries extretes d'aquestes cantates de Johann Sebastian Bach, la número 21, Ich hatte viel Bekümmernis, i la cantata número 44, Sie werden euch in den Banden euch. Primer hem sentit un fragment, una ària, Seufzer, Tränen, sospirs, llàgrimes, de la cantata número 21, amb la soprano francesa Maëlie Robin. A continuació d'aquesta mateixa cantata, n'hem sentit amb Núria Vives, soprano, Anastasia Erofeeva, mezzo-soprano, Gerson Coelho, tenor, i David Guitart, baix, Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, alegra't, ànima meua. I a continuació, i per acabar, Lara Teresa Morge, que és una mezzo-soprano suïssa formada a Freiburg i Leipzig, doncs ella ha interpretat una ària de la cantata número 44 de Bach. Els altres intèrprets, el Barcelona Consort i la Barcelona Academy, sota la direcció de Lluís Vilamajor. Director d'aquest concert ple de moments meditatius, espirituals o amb passatges més festius i virtuosos. Un concert del qual ara us n'oferim la següent obra, us l'oferirem tota sencera i sola, independentment de les altres obres que es van anar interpretant, us ho diem sense aplaudiments, a la cripta de la Sagrada Família de Barcelona. Nosaltres, però, aquest concert us l'oferim dividit en tres blocs. I ara en aquest, el que interpretarà el Barcelona Consort i la Barcelona Academy amb Núria Vives, soprano, i els cantants japonesos, d'una banda la soprano Kao Inoue i d'una altra el contratenor Noriyuki Kubo, doncs amb ells sentirem el motet Jesu meine Freude, és el número de catàleg 227 de Johann Sebastian Bach. Us l'oferim des d'aquesta gravació de Catalunya Música del juliol del 2025, i en què dins del Barcelona Consort hi havia aquests músics: Cati Elkin, oboè; Clara Pouvró, violoncel; Xavi Puertas, violone; Josep Maria Martí, tiorba; i Daniel Tarrida, orgue.

Música fantàstica de Johann Sebastian Bach avui al concert de Catalunya Música, una gravació de l'emissora del juliol del 2025, un concert fet a la cripta de la Sagrada Família, un concert del Festival Barcelona amb el Barcelona Consort, la Barcelona Academy, la direcció de Lluís Vilamajor i en aquest cas amb les veus de Núria Vives soprano, Kao Inoue soprano també i Noriyuki Kubo contra tenor, veus solistes per a interpretar aquest esplèndid motet de Johann Sebastian Bach, el número de catàleg 227 i és un Meine Freude, Jesús, la meua joia. Música inclosa en aquest concert, del qual ara us n'oferim el que podria ser l'últim bloc, l'últim apartat ple de música de Johann Sebastian Bach. Anem a poc, primer el que sentirem és Jesus soll mein alles sein, Jesús és tot el que jo sóc, és un duet de tenor i baix de la cantata número de catàleg 190. I aquí sentirem Martí Doñate, que és un tenor que, entre altres, forma part del cor Cererols, una veu preciosa, ara la sentireu al costat, de la del gironí nascut l'any 1986, Oriol Mallart, un baix de veu esplèndida que treballa habitualment amb el Col·legium Vocale de Gant de GRBG o amb la Capella Reial de Catalunya de Jordi Savall. Avui cantaran sota la direcció de Lluís Vilamajor en aquest fragment al qual el seguirà Herr Gott, dich loben wir. Senyor nostre, et lloem. Forma part també de la cantata número de catàleg 190 i aquí les veus seran la de la mezzosoprano suïssa Lara Teresa Morger, sentirem el tenor australià afincat a Barcelona Matthew Thompson i finalment el baríton de veu esplèndida Ferran Albric, nascut l'any 1990, violoncel·lista de formació, una de les veus fantàstiques de casa nostra. Després, Ferran Albric, tot sol, interpretarà un fragment de la Passió segons Sant Joan, el número de catàleg 245, Mein teurer Heiland, Salvador meu, i a continuació arribarà el motet Com Jesu Com, Vine, Jesús, vine, és el número de catàleg 229. Finalment, el concert s'havia d'acabar amb un fragment molt breu, un coral, el número de catàleg 296, Die Nacht ist kommen, la nit ha arribat. Música avui de Johann Sebastian Bach amb el Barcelona Consort i la Barcelona Academy. Dirigeix Lluís Vilamajor.

Així s'havia d'acabar el concert que us hem ofert avui a Catalunya Música, un concert fantàstic que es va fer a la cripta de la Sagrada Família el juliol del 2025, un concert del Festival Barcelona ple de la música de Johann Sebastian Bach, magníficament interpretada pel Barcelona Consort i la Barcelona Academy, sota la direcció de Lluís Vilamajor. En aquest apartat final del concert hem sentit també tot de veus solistes. Primer, Martí Doñate, tenor, i Oriol Mallart, baix, que han fet duo per a interpretar Jesus soll mein alles sein, un duet de la cantata número de catàleg 190. Hem tingut ocasió de sentir aquestes dues veus precioses, la de Doñate i Mallart, abans que arribés el trio format per Lara Teresa Morger, mezzosoprano, suïssa, Matthew Thompson, tenor australià, i Ferran Albric, el baríton català, nascut l'any 1990. Els hem sentit interpretant Herr Gott, dich loben wir. Senyor nostre, et lloem, forma part de la cantata. A continuació hem sentit el motet Com Jesu Com, és el número de catàleg 229 de Bach, i el concert s'havia d'acabar amb aquest coral, número de catàleg 296, Die Nacht ist kommen, la nit ha arribat. Però després d'això i després dels aplaudiments, després d'aquest concert ple de música en què hi hem sentit tres dels motets de Bach i algunes de les àries de les seues cantates musicals, música que es va interpretar sense aplaudiments, tota seguida a la cripta de la Sagrada Família, doncs després dels aplaudiments finals hi va haver una miqueta més de música, música que ja s'havia sentit durant el concert, el fragment final del motet Lobet den Herrn alle Heiden, Lloeu, Senyor, totes les nacions. És el número de catàleg 230 de Johann Sebastian Bach.

Ara sí, després d'aquest breu fragment fora de programa, música que ja s'havia sentit durant el concert, música que forma part, de fet, és el fragment final del motet Lobet den Herrn, alle Heiden, lloeu senyor totes les nacions, el número de catàleg 230 de Johann Sebastian Bach. Doncs després d'això es va acabar definitivament el concert magnífic que us hem ofert avui i que es va fer a la cripta de la Sagrada Família el juliol del 2025. Un concert ple de música de Bach, amb sentit àries de les seues cantates, amb sentit corals de Bach, amb sentit tres dels seus motets, Lobet dem Herrn, alle Heiden, el número de catàleg 230, amb sentit Jesu meine Freude, Jesús, la meua joia, el número de catàleg 227, i finalment el motet Com Jesu Com, el número de catàleg 229. I a més, hem anat sentint les veus solistes de Núria Vives, soprano, de Martí Doñate, tenor, Oriol Mallart, baix, de David Guitart, baix, també, amb sentit la veu del baríton Ferran Albric, a més de les veus de la soprano Maeli Rubin, de l'ara Teresa Morger, mezzosoprano, o del tenor Matthew Thompson. Són tots intèrprets d'aquest concert d'avui en què els instrumentistes del Barcelona Consort eren Cati Elkin, oboè, Clara Pouvreau, violoncel, Xavi Puertas, violone, Josep Maria Martí, Orbe i Daniel Tarrida Orgue. Músics esplèndids per aquest concert d'avui, gravació de Catalunya Música, un concert del Festival Barcelona amb la direcció de Lluís Vilamajor i que us hem ofert avui. Us la

0: Presentat qui us parle, Montse Aguilera, i com sempre ha estat tot un plaer. Mos tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert, Claude Debussy i el seu trio amb piano en sol major, que ara interpreta el trio Joachim.

0: És el coral final Herr, ich glaube, Senyor, crec, de la cantata Jesu, der du meine Seele, Jesús, tu que la meva ànima, número de catàleg 78 de Johann Sebastian Bach. Ens acompanyava el Magdalena Consort, dirigit per Peter Harvey.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat.
4: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana, amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Marc Padmore, Paul Lluís, Stefan Dor i Clara Yumi Khan, i obres com El Requiem de Mozart, Winterreise de Schubert, Les quatre estacions de Vivaldi i La Sinfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
5: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: Catalunya Música.
1: Sabies que Gustav Mahler va dir: "La tradició no és la veneració de les cendres, sinó la preservació del foc"?
0: A Catalunya Música tenim Set de Sons.

0: La música i la cultura d'arrel no són ni han de ser fets inamovibles, al contrari. Per aconseguir que aquest foc de què parlava Mahler continuï encès, cal afegir-hi sempre troncs nous. Si no ho fem així, és difícil que les noves generacions s'hi sentin identificades. Avui parlarem de com fer-ho amb un grup que, a partir de cançons, melodies i diferents elements de la tradició, ens fa una proposta festiva i engrescadora per viure en família. Es tracta del Tra-tra-tro, del grup Filomena. El descobrirem a través de dues de les seves membres, Laia Gluck i Gemma González, i també d'Arnau Tordera, responsable dels arranjaments, i Ivo Jordà, el productor i ideòleg de Filomena. A les seccions musicals travessarem un riu profund per arribar a la llibertat i sabrem com Alicia de la Rocha es refugiava en la música de Frederic Mompou. Si teniu set de sons, comencem.
1: Set de sons, la música que et cuida.
0: Hem començat amb Mahler i el seu gust per la tradició. Per això sentirem aquest segon moviment de la seva sinfonia número 1, en què Mahler transforma el Landner, un ball popular alpí que ell havia sentit de petit, en una música orquestral plena de vigor i picardia. És una festa d'arrel convertida en sinfonia, una manera de recordar-nos que el que ve del poble continua tenint una força extraordinària.

Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

0: En el món de l'animació infantil hi ha moltes propostes, però des del Sostingut, una empresa de manejament i producció cultural, es van adonar que faltava un espai que no estava cobrint ningú. Ens ho explica el músic i productor Ivo Jordà.
1: Però vam veure que hi ha com un fenomen, no? Que és el, per exemple, el rock per xics, el heavy per xics, el reggae per xics, però vam veure que no hi havia un tradi per xics, no? Una música tradicional pensada per a públic familiar. Tot i que sí que hi ha algun grup que incorpora un instrument i alguna cosa, però no hi havia cap grup pensat pels més joves, doncs, enfocat en la música tradicional, no? I la Filomena, doncs, va ser enfocada a la música tradicional, hi ha temes que són tradicionals, també els instruments tradicionals, com a instruments protagonistes tenim la gralla i l'acordió diatònic, per exemple, i també una mica que les músiques parlessin de cultura popular, de les tradicions de casa nostra, de la gastronomia, de les festes populars...
0: Així va néixer Filomena, un projecte de música per a públic familiar basat en el repertori i els elements de la tradició catalana. Per fer realitat el grup, calien músics del món del folk que hi posessin qualitat i personalitat. I així és com van contactar amb la grallera Laia Gluck.
2: Acabam de tocar amb Trèvol i van venir l'Ivo i l'Adrià i van dir: mira, tenim aquesta idea sobre la taula, ens agradaria que tu hi fossis, qui més creus que podria formar part? I vaig dir: els meus amics, Lola, Raquel, Martí. Llavors em van dir, llavors la cantant, i no sabíem si guitarra o violí, llavors va anar sortint així, va arribar primer la Gemma, i la Gemma ens va dir: ostres, tinc una amiga molt trempada, la Marta, que toca el violí. Sí que, i bueno, amb la Gemma ja la coneixíem, de l'Smuc, vull dir que tot queda molt en família, en veritat.
0: Filomena té un objectiu molt concret: acostar la música i la cultura popular als infants.
1: El que volem amb Filomena és això, apropar en general la cultura popular, des dels instruments, les festes, els costums, la gastronomia, els més joves. Moltes vegades, quan ets jove, no t'apropen a depèn quines coses, ja sigui a l'escola o el que es consumeix a la tele o a la ràdio. Llavors, moltes vegades és una decisió de quan ets més gran, no?, apropar-te a la música tradicional o a aquests instruments i a la festa popular. Llavors, doncs, creiem que si de petit ja veuen una mica tot el que hi ha al seu entorn, tenen més possibilitats i unes costums més de casa seva, doncs és més fàcil que les coneguin ràpidament i que els hi puguin agradar i que, en el fons, crear un públic de futur, no?, que consumeixi tota aquesta cultura.

0: Una de les figures principals del grup és la cantant Gemma González.
1: Molt centrat, no?, en la festa major i en les... en els elements, diguéssim, típics de les viles, de les diferents festes, i trobo que és com una manera molt fàcil, molt així, molt orgànica, molt natural d'entrar en els conceptes d'aquest món, no? Doncs com de saber-hi posar nom, de saber-ho explicar, després de poder-ho cantar i explicar a altres persones, com des de petits fins als més grans, també, vull dir.
0: I per tirar endavant aquesta proposta amb qualitat i recursos, calia el suport de diferents institucions.
2: Al tenir tot aquest suport econòmic, sobretot, doncs vam poder arrencar el projecte amb molta força i vam voler acompanyar-nos de professionals de renom del sector, no? I és per això, doncs, que vam pensar que l'Arnau Tordera podria ser qui fes la música. Ell és qui ha fet tots els arranjaments del disc i també de l'espectacle i la majoria de composicions. És a dir, hi ha alguns temes que són de música tradicional, o sigui, són temes tradicionals, però sí que alguns són composició seva. També amb les lletres, no? Hem fet lletres des de l'Eura Gaia a l'Arnau mateix, o per exemple el Pony Pissador. El Pony Pissador fa unes lletres molt, molt divertides, ens agraden molt i per això vam proposar-los que ens fessin un parell de lletres.
0: Entre totes les persones que han fet créixer el projecte, hi ha un nom imprescindible, Arnau Tordera. Compositor i arranjador, ha aportat a Filomena una sonoritat molt cuidada, profunda i personal. Ell mateix ens explica què li desperta treballar amb aquesta música.
3: És un tipus de material musical que he conegut de manera tardana. Encara espero que la meva carrera, doncs, sigui molt més llarga, però sí que bé, doncs ja, quan ho he descobert, doncs ja portava diversos anys de carrera. Però en el sentit de reflexionar sobre el sentit últim de la teva connexió amb el món artístic i en la societat, i arribes a comprendre que, evidentment, doncs, la piconadora anglosaxona té un poder enorme, però quan tu et desfàs una mica d'aquesta qüestió de pressió capitalista globalitzadora, comprens el valor que té tota aquesta música, tot aquest patrimoni, i que t'interpel·la directament, d'una manera molt més profunda i molt més sincera que altres músiques d'una altra procedència, que poden tenir un gran valor, eh? Evidentment, això no ho descarto de cap manera.

0: Aquesta que hem sentit era Filomena, una de les peces principals del disc de les Filomena, anomenat Tra Tra Tro. Laia Gluck ens explica com van treballar l'arranjament d'aquesta cançó.
1: La cançó Filomena vam tenir amb l'Arnau, que va ser ell qui la va arranjar i qui li va posar també, bueno, aquests canvis, no, de melodia, perquè en veritat tots tenim un al cap que no, o sigui, no fa referència a l'original, que era un couplet que tenia. Llavors, això sí que és guai, perquè molta gent ens ha dit: ostres, canvieu la melodia de Filomena. I clar, és, no, o sigui, fem l'original del couplet. Llavors, bueno, és guai perquè també és fer un treball, no, de recuperar. Nosaltres també diem, bueno, jo també ho penso, no, que no només és per xics, que jo aniria a veure un concert de Filomena perquè realment les cançons són molt xules.
0: Pel que fa a la tria del repertori i com adaptar-lo, des del sostingut tenien molt clar quin havia de ser el criteri: respectar la tradició però fer-la propera i natural per al públic familiar. I Veu Jordà ens ho explica.
2: Per la tria de repertori volíem basar-ho en tres columnes, no? En tres camins diferents. Un era fer una part del repertori que fos música tradicional, fer-la tal qual, no? Per això doncs agafem, per exemple, alguna glosa, el tema de cant improvisat, i hi hauria un altre vessant, que seria agafar música tradicional però adaptar-la una mica als nostres dies, on li modifiquem la lletra, no, per fer-les doncs més convenients i sobretot pel públic familiar. I també hi ha un altre vessant del repertori, que no és música tradicional ni de gèneres tradicionals, sinó, jo què sé, un rock and roll, per exemple, però que sí que parlen de coses de la cultura popular catalana, com això, la gastronomia o les festes al voltant del foc, una festa major.
0: Així, en aquest tra-tra-tro de les Filomena hi trobem algunes peces que ja coneixem, com la cançó de les mentides o el monstre de Banyoles, però força diferents.

0: N'hi ha d'altres que són noves, com El Seguici, Foc Nou, Melodies de la Mar o Panxa Plena, que expliquen elements de la cultura popular als infants. I, finalment, també n'hi ha que ens acosten als instruments d'arrel, com sempre hi sonen instruments. Com dèiem, una de les parts imprescindibles a l'hora de fer possible aquest repertori tan curiós i de qualitat ha estat el músic Arnau Tordera. Ell s'ha encarregat de fer els arranjaments, la composició i també la lletra d'algunes cançons. En aquest darrer aspecte també hi han col·laborat els membres del Pony Pissador i Eura Gaia, que han aportat textos frescos i divertits pensats per als més petits. Sentim què en diu l'Arnau.
1: Ha estat un gran viatge creatiu i del qual n'espero moltíssimes coses. És un projecte amb el qual em vaig sumar perquè vaig creure que tenia un compromís moral amb una cosa com aquesta, no podia dir que no, i estic content del resultat.
0: El repertori sorprèn, engresca i a vegades també és tot un repte per a les músics. La Gemma i la Laia ens ho expliquen a través d'una de les peces més juganeres del disc.
2: Jo m'ho vaig passar molt bé amb els embarbussaments, explorar la meva faceta de rapera i de sentir tothom rapejant cadascú amb el seu embarbussament, que ens anàvem passant la pilota, per mi va ser molt xulo. Molt còmode.
3: Clar, però per sortir una mica, perquè bueno, crec que totes venim del folk, també és el guai, no? Poder fer una mica de fusió i poder ensenyar als més xics que amb el folk es pot fer de tot, també.

0: Després d'haver sentit aquests embarbussaments, una altra peça del repertori de Filomena, continuem descobrint aquest grup de música per a públic familiar, un grup amb un gran equip al darrere. Ens en parlen les músics Laia Gluck i Gemma González.
1: Se'ns veu a nosaltres allà davant de l'escenari fotent bots i passant-nos oteta, però darrere hi ha un curro immens de molta, molta, molta gent, que realment són moltes persones les que han fet possible que nosaltres puguem estar allà dalt de l'escenari passant-nos-ho també. Però és cert que totes venim, no, de maneres diferents, del món de la música d'arrel, de la cultura popular. Les ganes de voler ensenyar als més petits, a les meves petites, a que, bueno, que tu et veus, no? Ostres, quan jo era petita m'encantaria haver anat a un concert a veure això i que puguis parlar del que després veuràs a la festa major, durant la festa major, poder anar a un concert concret dirigit a tu, que parla d'aquests temes, crec que és molt guai.
2: Va costar trobar-nos, però, perquè al final som molts i ens havíem de posar d'acord, però era necessari també trobar diverses dates per poder anar, doncs, mirant com aquestes cançons s'adaptaven a nosaltres, també com nosaltres li trobàvem l'essència i trobàvem la manera de fer-les brillar al màxim possible. Llavors, si es va haver de fer algun canvi a nivell de tonalitat o... és a dir, com de fer-ho de la manera que pogués ser el més natural a l'hora de nosaltres explicar aquestes cançons.
0: Però més enllà de la qualitat de la música, d'utilitzar d'instruments d'arrel amb una mirada contemporània i de tenir un gran respecte per la tradició, una de les coses que s'ha buscat és que Filomena oferís un espectacle complet. I Bo Jordà, de l'empresa de producció El Sostingut, ens ho explica.
3: Sí, exacte. És més que un concert. Estem molt contents de com ha quedat la música, però, com dius, la posada en escena, no? Quan la gent va veure un concert, veu molt més que la música. Clar, és un espectacle per públic familiar, llavors s'ha d'involucrar al màxim a la canalla, no? Doncs per això molts temes tenen coreografies, alguns doncs, fem participar el públic en unes presentacions divertides i com que connecten molt amb el públic. I clar, la feina de tot això és sobretot de la gent de Pirates Teatre, que han fet una feinada des del guió, no? L'ordre dels temes, tot una mica les intervencions de tothom.

0: Per tant, la proposta inclou elements participatius que engresquen els infants i que fan que el concert sigui dinàmic i viu. I això es nota, i no només agrada als nens.
1: Ens hem adonat que sí, que de fet sí, o sigui que no només és per petits i petites, sinó que la gent té ganes de, bueno, de tornar a cantar aquelles cançons que semblen que estiguin molt en el nostre dia a dia, però realment després te n'adones que realment no, que es donen ja per suposat, no. O jo què sé, nosaltres dèiem, no, no farem aquesta que ja està molt escoltada. I és que no, no, o sigui, està molt escoltada, però realment no es canta en el nostre dia a dia.
0: Filomena, un grup per passar-s'ho bé en família i per aconseguir que tant petits com grans incorporin el repertori, els sons i els instruments d'arrel a la seva vida quotidiana d'una manera natural i normalitzada. L'única manera d'assegurar-ne el futur. Així ho explica, ja per acabar, Arnau Tordera.
2: Hem normalitzat de manera absoluta el rock i altres gèneres moderns que són molt bons i que estan bé. Per què no reivindicar justament aquest origen? Quan tu tens una joia patrimonial com la nostra música, sigui en cobla o en l'àmbit de la música d'arrel, en termes més generals, has de tenir l'oportunitat d'ensenyar-la. És a dir, una joia, si no és admirada, si no és contemplada, si no és viscuda, el seu valor és molt relatiu. Per tant, tot esforç ha d'anar dirigit justament a possibilitar que el públic generalista tingui l'oportunitat de gaudir d'això. El valor d'això ja hi és. Per mi és indiscutible i el valor ja el té. Llavors, simplement, el que cal i el que convé és que la gent se n'adoni d'aquest valor i adonant-se'n és posant-ho en llocs públics, tenir l'oportunitat de gaudir-ne i, evidentment, a les noves generacions, doncs, l'influència que pots tenir-hi és molt més notòria pel bon desenvolupament del futur del país.
3: Benvingudes i benvinguts a la Font de Filomena. Aquí som especialistes en receptes tradicionals que venen de molt enrere. Receptes que han anat passant de generació en generació fins a arribar al vostre plat. Així que pareu bé l'orella, perquè ara us cantarem el menú que

0: Tots som família, a Catalunya Música.
1: Continuem precisament amb un dels màxims responsables d'aquest projecte Tra Tra Tro de les Filomena. De la cantata La màquina del temps d'Arnau Tordera sentim aquest Un vals per tu.

0: Com sona a casa teva? Regala't música en família amb el set de sons.
1: I uns altres responsables, com hem vist d'algunes de les lletres d'aquest tra-tra-tró de les Filomenes, són el grup El Poni Pissador. Per això sentirem tot seguit aquest L'Espantaocells des del seu disc Ocells.

Catalunya Música. Set de sons.

I hi ha músiques que es converteixen en ponts. Ponts entre pobles, entre generacions, entre moments de dolor i moments d'esperança. Una d'aquestes músiques és Deep River, un espiritual afroamericà documentat a finals del segle XIX. Nascut entre les comunitats que havien patit l'esclavatge i que trobaven en el cant una manera de sostenir-se, de resistir i de somiar. El riu profund del títol és, en realitat, una metàfora. Travessar-lo vol dir deixar enrere la foscor i avançar cap a una terra de llibertat. Dècades més tard, el compositor britànic Michael Tippett va escriure l'oratori A Child of Our Time, inspirat en la persecució dels jueus a l'Europa nazi. I per donar veu al dolor i a l'esperança d'aquell poble perseguit, Tippett va decidir substituir els corals luterans de la tradició europea per espirituals afroamericans. Els veia com a cants universals d'un poble oprimit que busca justícia i dignitat. És per això que avui Deep River sovint acompanya aquest oratori, perquè comparteix el mateix llenguatge de consol i de força interior. Perquè és una música que no va néixer com un himne, però que el temps i la història han convertit en un cant de memòria, resistència i esperança col·lectiva.

0: Set de sons, on la música es troba amb la imaginació.
1: La música sovint ens serveix com a refugi. La pianista Alicia de la Rocha explicava que, en moments de cansament o d'exigència excessiva, tornava sempre a la música de Frederic Mompou. Deia que les seves obres la reconciliaven amb el silenci, que li permetien respirar més fons i retrobar el que és essencial. N'és un bon exemple aquest secret de les impressions íntimes, on Mompou escriu amb una senzillesa que commou. La sentim.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Avui hem vist que l'arrel i la tradició són una font inesgotable per als creadors i artistes de casa nostra. Propostes com aquest Tra-tra-tró de les Filomena ens demostren que és totalment factible oferir espectacles musicals de qualitat o totalment actuals per al públic familiar inspirats en l'arrel. És una bona manera, sense cap mena de dubte, de donar a conèixer els sons, les melodies i els elements de la nostra tradició. Per això acabarem el programa d'avui amb aquesta versió de Somni, de Manel Saderra Puigferrer, que ha fet el grup Criatures. Us hem acompanyat Dani Jiménez, els controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Catalunya Música. Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Salutacions, com esteu? Un dia més us saludem des d'aquí, des d'aquest espai, les cordes de l'Ukelele, els qui us acompanyem habitualment, Oriol Pinart, el control del so i l'edició, i qui us parla, Marta Lanau. No hi ha dubte que si hi ha un so que mai deixa de captivar-nos, aquest és el de la veu humana, i de tant en tant doncs, tornem a aquelles veus que ens transporten, ens connecten o ens fan pensar en altres espais i fins i tot en altres estats. I veus que en definitiva ens fan viatjar lluny en tots els sentits. Avui les veus, doncs, tornen a ser protagonistes i comencem la nostra mirada particular amb el primer avançament que ha sortit del disc més recent de Magalí Sare, veu i artista sempre inquieta, sempre atenta a les possibilitats de la veu i a les possibilitats estètiques i les combinacions múltiples de la seva veu amb altres elements. Doncs bé, aquest avançament es diu The Secret Marriage i en aquest cas Magalí Sare s'acompanya de The King Singers, el grup vocal britànic que ja fa molts anys que brilla amb llum pròpia.

Magaly Sare amb The King Singers, una combinació que no podia fallar i així s'ha demostrat formant part del disc Descasada, novetat discogràfica de febrer del 2026. Veus que brillen amb llum pròpia, veus singulars, són les que avui ens guien i ens inspiren, i un altre artista que ja fa temps que desperta admiració de públic i de programadors i que també ha materialitzat una aventura musical amb un cor sorprenent, és l'asturià Rodrigo Cuevas, que en aquest cas s'ha envoltat de les veus del grup de polifonies corses a Fileta.

Les veus sempre impactants del cor a fileta amb Rodrigo Cuevas al capdavant. Avui són aquestes veus les que ens fan de fil conductor, veus que miren al passat per inspirar-se en el llegat tradicional i per fer al final doncs, la seva pròpia fórmula. Anem una mica més cap al nord per tornar a escoltar les occitanes Cocanya. Ai, sí.

Les cordes de l'ukelele. Afina-les amb nosaltres.

Ja fa temps que és impossible dubtar del bon olfacte musical de Marco Mezquida, pianista menorquí, com sabeu, i això es reflecteix en les moltes col·laboracions que ha fet amb músics d'arreu. El tàndem amb la portuguesa Lina és un bon exemple d'aquest bon ull sonor, si és que val aquí la sinestèsia. Una veu, la de Lina, que ens atrapa. I sense deixar la llengua portuguesa, ara mirem cap al tàndem que formen Antonio Zambujo i Mayra Andrade, una veu destacada amb origen a Cap Verd.

0: Maira Andrade i Antonio Zambujo en aquest clàssic, perquè ho podem anomenar així, de la cançó portuguesa, una peça que porta la signatura de José Gallardo i Raúl Ferrau i que, sens dubte, va recórrer món gràcies a la gran Amàlia Rodríguez. I si sentíem Antonio Zambujo i Maira Andrade, artista, com dèiem, amb orígens a Cap Verd, doncs seguim amb una altra veu capverdiana. En aquest cas, la de Carmen Sousa i amb un altre tàndem, el que forma amb el baixista Teo Pascal. Un altre clàssic, Sodate.
1: So, me and Teo were going to perform Sodate in a very different way, and we want you guys to join us. Is it possible? Yeah? Everybody's in tune? Let's go then.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Les cordes de l'ukelele.

Sempre brillant la veu de Montse Castellà, cantautora, escriptora i activista, de la mateixa manera que ho ha estat, i encara ho és, esclar, la nord-americana Joan Baez. És una adaptació de la cantautora tortosina d'aquest gairebé himne de l'activisme pacifista, doncs, que encara ens ressona. És el tribut de Montse Castellà a Joan Baez i, d'alguna manera, l'italiana Maria Mazzotta contínuament ret tribut a les seves arrels, al llegat de cançons del sud italià. I seguim amb tota una icona, aquell Cutilo Disi que ens fa viatjar a Sicília.

La veu sempre contundent de Maria Mazzotta, una altra de les veus que allà on va captiva. I d'aquests aires sicilians, permeteu-nos que ens moguem ara cap a Veneçuela, encara que sigui amb la imaginació, però amb una proposta ben dels nostres dies i amb veus ben singulars. Ens fixem en la Tonada de Luna Llena del compositor veneçolà Simón Díaz, però ho fem amb un altre ensemble d'aquells tan encertats. Dues veus, una d'elles també violista, com les de Sara Sambola i Irene Zuzaga, al costat de Marloy al hangpan, instrument amb màgia sonora que aquí ho acaba d'arrodonir tot.

encara ens queden uns minuts de música que omplirem amb les magnífiques veus del grup de barbershop Metropolitan Union, una altra proposta d'aquelles que allà on va triomfa. Una peça del llegat tradicional que no necessita presentacions, del disc Barbarismes. I amb això ens acomiadem els qui us hem acompanyat un dia més, Oriol Pinart, al control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Contents d'haver estat amb vosaltres i ens retrobem ben aviat.

Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui, música de cambra amb tres obres mestres del gènere: el cinquè quartet de corda de Mendelssohn, el sisè de Bartók i el primer quintet amb piano de Fauré. Ens acompanyaran Alexandre Tahó, un autèntic ambaixador del piano francès amb més de 25 anys als escenaris de tot el món, i els components del quartet Arot, Jordan Victoria i Alexandre Vu, violins, Tanguy Parizeau, viola, i Jeremy Garbach, violoncel. Una formació, el quartet Arot, que es va fundar el 2013 al Conservatori de París i que el 2026 va guanyar el prestigiós concurs internacional de música ARD.

de Munic. Ens preguntem, però, d'on ve aquest nom? Qui és aquest Arot? Doncs no és cap músic oblidat ni cap acròstic misteriós, res de tot això. El quartet Arot ha triat com a figura guia un cavall imaginat per Tolkien a la novel·la El Senyor dels Anells. Un cavall que munta a pèl, sense regnes, l'elf Legolas i que simbolitza el fervor i la força. El seu nom, de fet, significa àgil, veloç. El cavall Arot encarna l'esperit de llibertat i companyonia, el mateix esperit que guia els components del quartet Arot. El concert que us oferim avui el van registrar a la ràdio de la Suïssa francòfona l'abril del 2025 a l'Auditori La Sala de Música de la Chaux-de-Fonds a Suïssa. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem situats en el període de maduresa de Félix Mendelssohn, amb l'audició d'un dels tres quartets de corda de l'Opus 44. Pertanyen a una etapa feliç del compositor, marcada pel seu casament i per l'èxit professional com a compositor i director d'orquestra. Aquestes obres van servir de model pels quartets Opus 41 de Schumann i encara després serien exemple pel renaixement de la música de cambra seriosa a Europa, a l'Europa del 1850, en particular a França, per exemple, Lalo, Saint-Saëns i Franck. El tercer quartet de la col·lecció en mi bemoll major arrenca amb un moviment indicat allegro vivace que comença amb un primer tema de caràcter exuberant i dramàtic i segueix amb un segon tema que està en una tonalitat poc usual, la de fa sostingut menor. El segon moviment, un scherzo assai leggero vivace, elegant i delicat, consta d'un minuet i un trio. Una romança sense paraules a càrrec del primer violí és la melodia principal del tercer moviment, l'Adagio non troppo. I el moviment final, construït en forma de rondó sonata, ens dona el contrast esperat i s'inicia amb un ritme en remolí que desenvoluparà l'enèrgica fuga final. Aquí tenim el quartet de corda número 5 en mi bemoll major, opus 44 número 3 de Félix Mendelssohn, interpretat pel quartet Arot.

Els components de l'Arod Quartet ens han ofert el quartet de corda número 5 en mi bemoll major, opus 44, número 3 de Félix Mendelssohn. Una de les col·leccions més importants de quartets de corda del segle XX la formen els 6 que va compondre Béla Bartók. De fet, cap altre dels grans compositors d'aquest segle es va sentir tan fascinat com Bartók pels problemes i solucions d'aquest gènere instrumental. Aquesta preocupació li duraria tota la vida creativa, al llarg de la qual van anar sorgint els 6 quartets. I avui ens centrem en l'últim, que Bartók va completar el 1939 a Budapest, just abans de marxar als Estats Units. L'estrena la van fer l'any següent a Nova York companys seus exiliats, components del quartet Kolisch, als quals estava dedicat. L'obra reflecteix una doble tragèdia, la Segona Guerra Mundial i la malaltia de la mare del compositor, que va morir el desembre d'aquell mateix any. Estilísticament, el sisè quartet és retrospectiu, fins i tot nostàlgic. Després dels dos quartets anteriors, de 5 moviments que formaven un palíndrom, Bartók torna aquí a l'estructura clàssica de 4 moviments. Ara bé, apareix, altre cop, la disposició en capicua, perquè els dos moviments extrems emmarquen dos scherzos de caràcter grotesc. Cada moviment comença amb una introducció lenta que està indicada amb la paraula italiana mesto, que significa tristesa o desolació. És un element formal que anirà guanyant dimensions al llarg de l'obra. A cada moviment, aquesta introducció lenta serà més llarga per contribuir així al to nostàlgic de la composició. Per tant, els 4 moviments són mesto vivace, el primer, mesto marcia, el segon, mesto burletta, el tercer, i mesto molt tranquil, el quart i últim. Els dos moviments centrals ofereixen una visió d'un món distorsionat i cruel. Ara el sentim interpretat per l'Arod Quartet. És el quartet de corda número 6 de Béla Bartók.

Un quartet desesperat, auster i de gran potència expressiva és el quartet de corda número 6 de Béla Bartók. Cada moviment de l'obra comença amb una introducció lenta que contribueix al to nostàlgic que hi va voler donar el compositor hongarès. Avui ens acompanya l'Arod Quartet, que a la segona part comparteix escenari amb el pianista francès Alexandre Tarot, un autèntic ambaixador del piano francès amb més de 25 anys als escenaris de tot el món. L'Arod Quartet i Alexandre Tarot ofereixen al públic suís una obra de Gabriel Fauré, aquesta figura central de la música francesa dels segles XIX i XX, que també va compondre música de cambra al llarg de tota la seva vida creativa. Una fórmula instrumental que va explorar en unes quantes ocasions és la de combinar corda amb piano, un trio, dos quartets i dos quintets, tots amb piano. El primer quintet en piano va ser el resultat directe de la seva experiència amb el segon quartet. Fauré va esbossar un tercer quartet, però va decidir ampliar-lo a quintet. Després de treballar-hi gairebé 20 anys, principalment durant els estius que va passar a Suïssa, el va tenir enllestit i revisat el 1906. Ell mateix va tocar la part de piano a l'estrena, que va ser aquell mateix any a Brussel·les, amb el quartet Isaïe, amb el famós violinista belga Eugène Isaïe, el primer violí, que és a qui anava dedicada la partitura. El quintet en piano número 1 en re menor, opus 89 de Gabriel Fauré, conté tres moviments relativament poc contrastats: molto moderato, adagio i allegro moderato. L'afinitat de Fauré per la música íntima de petit format va persistir durant tota la seva carrera i, tot i que la seva producció de cambra evoluciona, el seu llenguatge és sempre inconfusible. Quintet en piano número 1 en re menor, opus 89 de Gabriel Fauré. Ens acompanyen Alexandre Tarot al piano i els components del quartet Arod.

Alexandre Tarró, piano, i els components de l'Arot Quartet ens han ofert el quintet en piano número 1 en re menor, opus 89 de Gabriel Fauré. Així s'acaba el programa que tenien previst fer a l'auditori la sala de música de la Chaux de Fonds a Suïssa. De tota manera, van correspondre als aplaudiments del públic amb una peça fora de programa i van triar una obra molt estimada, el Cantic de Jean Racine, opus 11, també de Gabriel Fauré, obra per a cor i orgue i que ells toquen en aquesta versió per quintet en piano.

0: Una versió per quintet amb piano del Cantic de Jean Racine, opus 11 de Gabriel Fauré. És el bis que han interpretat en aquest concert Alexandre Tarot, piano i Larot Quartet. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert, enregistrat per la ràdio de la Suïssa francòfona l'abril del 2025 a l'Auditori La Sala de Música de la Chaux de Fonds a Suïssa, i que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Hem sentit el cinquè quartet de corda de Mendelssohn, el sisè de Bartók i el primer quintet en piano de Fauré. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui arribem al final de la franja amb un enregistrament de l'any 1986 en què John Eliot Gardiner, al capdavant del cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, dirigeix un fragment de la missa en do menor Kyrgyz 427 de Wolfgang Amadeus Mozart. És un dels moments més dramàtics de l'obra, el Quitolis.

Així sona aquest moment de la missa en do menor QHL 427 de Wolfgang Amadeus Mozart, el Qui Tollis, en la versió de John Eliot Gardiner, al capdavant del cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, en un enregistrament de l'any 1986.

0: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: El taller del Luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, comencem una nova edició del taller del Luthier a Catalunya Música. Avui programa 406 que dedicarem sobretot a la dansa històrica. Ho farem de la mà de Laura Cintes, especialista en aquesta disciplina. També tindrem les notes al peu del Pepe Reche, que es fixaran en la soprano Conxita Badia. I els minuts finals seran per a l'Òscar Laguna i el secret dels orgues, la seva secció, que aquesta vegada ens portarà fins a Amèrica, concretament fins a la Catedral de Mèxic. Aquest seria a grans trets el contingut del taller del Luthier d'avui. Separador i comencem!
0: El taller del Luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: Quan estic a casa d'un amic on hi ha un piano, em resulta molt difícil resistir la temptació d'acostar-me a l'instrument i teclejar dos o tres acords. Josep Maria Espinàs.
1: Laura Sintes és flautista i també especialista en dansa històrica. La vaig conèixer ara fa unes setmanes a Menorca, on vam coincidir primer en una taula rodona a les 23è jornades de recerca històrica i posteriorment

Recentment vaig poder veure en directe la xerrada mostra de danses històriques que es va fer en un dels salons del Palau del Comtat de Torresaura, a Ciutadella de Menorca. En aquella activitat presentava les diferents danses que van ballar tant ella com en Joan Taltavull, l'altre ballarí. Els acompanyaven els integrants del conjunt Il Gesto Armonico, un grup format per un trio d'instruments de corda. La Laura Cintas es mou entre Barcelona i Menorca i uns dies més tard vaig poder concertar una trobada amb ella per parlar més tranquil·lament d'aquell projecte. Aquella conversa, que vaig gravar a la seu de Barcelona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, és la que us convido a escoltar plegats tot seguit.

0: Bon dia, Laura.
1: Bon dia.
0: Moltes gràcies per acceptar la invitació.
1: Un plaer, moltes gràcies per convidar-me.
0: Et vaig conèixer fa unes setmanes a les 23enes jornades de recerca històrica de Menorca, on tu presentaves un projecte molt interessant que era dansar música barroca trobada en un dels palaus de Ciutadella. Explica'ns una mica com va sorgir aquesta iniciativa, que em va semblar molt original. No sé si s'ha fet gaire, però jo era el primer cop que ho veia.
1: Es fa poc. Malauradament es fa poc. Però tampoc hi ha molts fons que se sàpiguen, que es coneguin ara. Aquest projecte neix d'un fons que s'ha trobat al Palau Torresaura de Ciutadella de Menorca, on s'ha trobat una quantitat immensa de partitures. Entre elles, partitures que formen part de peces de dansa. Llavors, no és tot barroc, és més tardà, de fet, hi havia moltes coses del segle XIX, també. I el projecte va ser que, després de tota una feinada immensa de catalogació, no es quedés amb un calaix, sinó que la gràcia de tot això és justament que puguin tornar a sonar aquesta música i que es puguin tornar a veure aquestes danses. I això és el que vam intentar fer, donar-los vida un altre cop, a més, en el mateix lloc on potser fa 200 anys es van fins i tot estrenar.
0: Van fer un viatge al passat.
1: Totalment.
0: I tu vas ballar aquestes danses, no?
1: Sí, sí. Prèviament hi va haver una feina de recerca de què hi havia exactament en el fons en quant a dansa. Si eren fragments, hi havia moltes coses que estaven incomplertes. Vam haver de recórrer a buscar les fonts impreses de l'època, les primeres edicions, per tal de completar els baixos o les segones o terceres veus, el que faltés, que normalment era això. I també per comparar si eren exactament iguals, perquè tot eren còpies manuscrites, si el copista havia sigut literal en copiar les partitures. I després, clar, no es pot ballar tot perquè hi havia moltíssima cosa, vam fer una selecció que fos representativa de tot el que hi havia i, curiosament, vam poder veure que hi havia coses de moltes èpoques diferents. I això diu molt, també, de com era la família, bueno, de com era la família i la societat menorquina, en el fons, que estaven molt al dia del que passava i algú que s'estrenava a Viena, al cap de 2 o 3 anys ja hi havia una còpia manuscrita en aquest palau. O sigui, es tocava amb una versió més domèstica, arranjada potser, però es tocava ja en aquest palau.
0: Estem parlant d'un palau molt gran.
1: Molt gran.
0: I la sala també ho era.
1: Sí. L'interior s'assembla molt a la tipologia de palaus europeus, una mica d'aquesta època. Tot i que no ho és, però sí que té una construcció com molt d'un palau clàssic.
0: I els instruments que t'acompanyaven eren tots de corda?
1: Eren tots de corda. Sí, sí, un trio, viola, violí i violoncel, i tots històrics, també tots de la mateixa època.
0: I tu feies de mestre de cerimònies, és a dir, no només dansaves amb un ballarí, però també explicaves què fèieu, no?
1: Sí, la dansa, al final, en el món de la música antiga, és com la gran desconeguda. Llavors, cada cop que es fa un projecte amb dansa històrica, hi ha la necessitat com d'explicar una mica què està passant, perquè la gent entengui que és històric, que no t'ho estàs inventant i que realment hi ha una feina de recerca aquí darrere i que hi ha gent que es dedica a això realment i que es ballava. I que és veritat, el que veiem a les pel·lícules, que passava de veritat, que es ballava, la gent sabia ballar i era una part molt important de la vida aristòcrata burgesa del moment.
0: I explicaves el sentit de cada dansa, una mica si era una dansa ràpida, una dansa lenta. Algunes d'aquestes danses les ballava sola.
1: Sí, alguna les vaig ballar jo sola, però també era l'habitual en el moment. Cap al classicisme, cap al segle XVIII, fins i tot cap a finals, la dansa era algo molt més distès ja al palau. Era un entreteniment a casa dels burgesos. Llavors ballaven en grup, ballaven en parella, algú s'arrencava i ballava sol de sobte una dansa. Sí, era part de la reconstrucció històrica, també.
0: Què et van dir després d'aquest concert / espectacle?
1: Va sorprendre, jo crec. Sempre el feedback va ser molt positiu i sol ser així. És per el que he dit abans, la dansa és com la gran desconeguda i a part de que és, bueno, per mi és un món molt interessant i apassionant, visualment és molt vistosa i és algo que crida molt l'atenció i normalment crea moltes preguntes després d'això. Poses dubtes, no? I fins i tot en els intèrprets que hi havia a la sala, d'ostres, això que has dit jo sempre havia pensat que era i ara veig que és una altra cosa. Tothom hauria de fer dansa, en el fons. Tots els músics hauríem de ballar.

0: ara fa un moment deies que tothom hauria de conèixer, no sé si ballar, però si més no, saber en què consisteixen les diferents danses. Clar, n'hem sentit moltes de danses històriques amb, diguem, la música sola, sense posar-hi un moviment. Això canvia la perspectiva, fins i tot, ara ho deies, dels mateixos intèrprets, no?
1: Totalment. El problema, entre cometes, és que hem perdut l'imaginari. Una suite de danses en el segle XVIII, ningú tenia cap dubte del que era. Com ara, encara que no haguem ballat mai un tango, si escoltem un tango o ens passen una partitura d'un tango que hem de tocar, no tenim dubtes. Tanquem els ulls i ens podem imaginar una parella ballant un tango encara que no ho haguem fet mai a la vida. De tempos, de frasets, de com ha de sonar, de com l'he de tocar. Però, en canvi, això canvia molt quan ens passen una partitura d'un minuet o d'una corant o d'una giga. Tanquem els ulls i no sabem com es ballava això. Això ho canvia tot. I jo penso que el moviment, per tocar bé, ho has de passar pel cos, realment. O sigui, encara que tinguin més bé o més malament, amb més gràcia o menys, és igual, però tenir l'experiència de passar-ho pel cos canvia radicalment la manera de respirar la música, el fraseig, els tempos, la manera d'interpretar-ho, si aquí necessito un que fa més aire. Canvia radicalment la manera de tocar-ho.
0: Fa molta gràcia això que expliques, perquè això s'aplica molt en el cant, en la veu. Fins i tot hi ha molts intèrprets instrumentals que els mestres els hi diuen canta-ho abans de tocar, no? Això és molt habitual. Tu estàs dient que es faci el mateix, però en el moviment del cos, no?
1: El cos és un gran mestre. Tot el que passa pel cos és una manera d'integrar-ho tot. A mi em va canviar la manera d'interpretar totalment en el moment que em vaig posar a ballar. De repent, tot quadra. Les peces encaixen i dius, ara ho entenc tot. Clar, per això està escrit així, això, per això és així. Que no és que tota la música també antiga s'hagués de ballar. Hi havia moltes vegades que la tocaven i no la ballaven. Però l'essència de la dansa hi és. En cada peça musical, si hi ha una tipologia de dansa de base, aquesta tipologia hi és, està omnipresent. I fins i tot en música religiosa. Era un imaginari col·lectiu, fins i tot Johann Sebastian Bach, amb música d'orgue, per trobar... Això és una borrer, això és una xacona, perquè ell tenia molt clar el que era. Aquest és el problema. Ara no li tenim tan clar el que és una xacona, per exemple.
0: Com hi arribes, a aquest món? Perquè tu ets flautista.
1: Traverso,
0: que quedi clar, no?
1: Sí, puntualitzem.
0: Sí, abans de seguir, explica, va, per qui li hagi sonat el nom, què és un traverso i quina diferència hi ha entre el traverso i una flauta travessera?
1: El traverso és l'antecessor de la flauta travessera. És el tipus de flauta que es feia servir des de l'època medieval fins al segle XX, que és molt moderna, la flauta de metall, diguéssim. I jo vaig arribar aquí perquè era obligatori, perquè allà on jo vaig estudiar al Conservatori de Toulouse, feia doble grau, Renaixement i Barroc, i en el bloc del Renaixement teníem una assignatura obligatòria que era danses. I venia una professora cada dues vegades al mes i ens feia tallers de danses obligatoris, ballàvem tots. I ens anàvem tornant. Un grup ballava i els altres tocaven i després ens intercanviàvem els papers. I aquí vaig dir, ui, això m'agrada. I vaig començar a rascar i mira, fins aquí.
0: Clar, això és, entenc que deu ser bastant habitual a França, on la dansa sempre ha estat històricament molt important. Aquí no es veu tant, això, no?
1: No, a França potser està més normalitzat, però també ells tenen el Lluís XIV, que era el rei ballarí. Llavors, tot el patrimoni està molt més conservat i allà sí que s'ha fet molta feina de recuperació, però ja tenen uns fons que no se'ls acaben, de partitures i de documents i de cròniques i de tot. Aquí potser no està tan documentat com allà, tot i que sí, hi ha moltíssima cosa, però no és, tampoc té l'espectacularitat, amb tot el respecte, que té el món Lluís XIV, el món que va crear Lluís XIV a Versalles.
0: Per tant, tu estudies a Traverso, perquè volies tocar música antiga, entenc,
1: sí.
0: Però directament vas fer aquest instrument.
1: No, jo vaig començar amb la flauta travessera moderna. Vaig acabar el grau professional al Conservatori de Badalona i el professor de flauta que tenia jo allà, el Jaume Cortadelles, un dia va portar un traverso a classe i me'l va deixar provar. Llavors, des d'aquell moment vaig dir, ostres, jo em vull canviar aquí. Clar, però em va dir, has d'acabar el grau professional en modern i després fes el que vulguis. Llavors vaig descobrir que si algun dia acabava amb el repertori aviat o jo no havia tingut gaire temps per estudiar, em traia el traverso i em deixava tocar el traverso. Llavors, alguna vegada, confesso ara que han passat els anys, que alguna vegada ho havia fet expressament, de dir-li, no, avui no he pogut, m'he trobat malament, he estat malalta, m'inventava qualsevol excusa perquè em traies el traverso i em deixés tocar i féssim la classe amb el traverso.
0: ja t'havia picat, no?, el verí de l'instrument antic.
1: I tant, i el repertori, i la fusta, el que vibri fusta i no vibri metall. És, sí, sí, és el lado oscuro, que diem els que fem antiga. Sí, sí.
0: És aquest el gran què?
1: És una mica tot. És la màgia de descobrir el passat, una mica de que hi hagi sempre un treball de recerca previ, que hi hagi algú més enllà que agafar la partitura i tocar, sinó que hagis de rascar una mica més, buscar tractats i això com es devia fer i això com ho faig, un món nou, afinacions, temperaments, maneres d'articular, tot i que mai sabrem exactament com era a l'època, però sí que hi ha maneres d'acostar-nos i aquest és el misteri, no? anar traient capes a veure fins on es pot arribar. I la màgia de l'instrument, també. Això, el que vibri fusta a les mans i que no et vibri metall. Això té una màgia molt especial.
0: L'intèrpret de música antiga ha de tenir de sèrie també aquesta vessant d'investigador, investigadora, en aquest cas, de musicòleg?
1: És inevitable, una mica. Sí, és inevitable llegir, buscar els tractats, com a mínim. És un pas que no el pots evitar.
0: Per tant, has de tenir curiositat.
1: Sí.
0: Innata, no?
1: Sí, però bueno, ja si comences a fer antiga, ja és que t'ha picat el cuc de la curiositat, no? Ja tens ganes de rascar i no quedar-te només en la partitura i prou, que és més fàcil potser que passi amb la música més actual, més contemporània, sinó realment anar a buscar els orígens de tot, els orígens del so, que no és tan evident, també a nivell tècnic, i anar a buscar els orígens interpretatius de tot. I clar, si toques dansa, vas als orígens interpretatius de la dansa, que és justament el moviment.
0: Hi ha més espai per la creativitat, també, no?
1: Sí, al final estàs bastant acotat, també.
0: Sí?
1: Sí. Hi ha unes normes, anava a dir, no són normes, però si vas a buscar com unes directrius, no estaven bastant d'acord, també. En algunes coses, sobretot aspectes tècnics, hi havia autors que en alguns aspectes coincidien bastant en com fer les coses. I que al final no tocaven tan diferent. Sí, en moltes coses era radicalment diferent, inclús d'un país a un altre, o d'una ciutat a un altre, però amb altres coses, inclús hi ha tractats que parlen també de com ser un bon músic d'orquestra, de com tocar bé una peça lenta, per exemple, i te'n dones compte que la problemàtica que estan plantejant en el segle XVIII és la mateixa que tenim ara. No ha canviat tant la cosa a nivell de com funcionava socialment també l'orquestra o què feien els músics, coses tan bàsiques com has de mirar el director. Si tenia la necessitat d'escriure-ho, és que potser no passava sempre.
0: Per tant, són molt vigents aquests tractats antics, eh?
1: Segueixen, hi ha moltes coses que no hem canviat gens, seguim sent igual.

0: Clara, fa un moment parlàvem de tractats. Per ballar la dansa històrica, tenim eines? És a dir, s'han conservat documents que parlin fins i tot dels moviments? A mi alguna vegada algú m'ha preguntat, però quan fan una coreografia, com saben exactament quins passos han de fer? En aquest cas, relacionat amb el ballet romàntic, però això és aplicable a la dansa històrica, no? Com se saben aquests moviments?
1: I tant, hi ha diferents sistemes de notació. Sí que a mesura que va avançant el temps, també cada cop es troben més fonts, però les primeres són de 1425, si no recordo malament. Sí que hi ha els primers mestres de dansa, que al final són els que han anat transportant la pedagogia de la dansa, diguéssim, a través dels anys, molts d'ells han deixat documentació, han deixat tractats, han deixat fins i tot coreografies, i hi ha sistemes de notació que han anat variant des de pràcticament principis del Renaixement, finals de l'edat mitjana, principis del Renaixement, fins al moment d'esplendor de Lluís XIV, jo insisteixo, que va crear l'Acadèmia de la Dansa. Una de les primeres coses que va fer quan es va erigir monarca. I un dels encàrrecs que els hi va fer era justament crear un sistema de notació perquè les danses deixessin de ser tan efímeres. Bueno, aquest és un dels objectius, i millorar la transmissió i l'aprenentatge d'aquestes danses. Llavors es va crear tot un sistema de notació, el sistema Beauchamp-Foyer, que es diu actualment, i és un sistema que va néixer per la dansa, en aquest cas sí, barroca, a l'època de Lluís XIV, i ha mort amb la dansa barroca. O sigui, només s'utilitza actualment per notar dansa barroca, no ha traspassat. Funcionaria, potser, per alguna altra tipologia de dansa, però no ha traspassat a altres estils o altres gèneres. I és un sistema molt, molt precís, que permet reconstruir perfectament tant danses teatrals com danses de cort, tot i que sí que a l'època era un tipus de notació molt elitista. Necessitaves algú, no era autodidacta per res, necessitaves algú que t'ensenyés a llegir-ho i a memoritzar-ho i a com fer els moviments. Hi ha una part que no, només s'escriu el que no és obvi i evident, hi ha tota una part de coneixements previs que es pressuposen en un ballarí de l'època o ballarina, i que te'ls havia d'ensenyar un mestre de dansa. O sigui, al final, la figura del mestre de dansa era total i absolutament essencial des de sempre, des del Renaixement.
0: I com era aquesta notació? Eren dibuixos de figures humanes?
1: Són grafies. És algo molt semblant a el que seria la partitura musical. De fet, amb una partitura de dansa sempre hi ha la melodia. Una cosa molt interessant és que el full de paper físic, allà on tens apuntat, anotada la coreografia, és com una espècie de representació de la sala on estàs ballant en 3D, de manera que si tu et gires, has de fer un quart de volta o una volta sencera, has de girar el paper per poder seguir ballant. I es correspon amb la partitura musical, al final. Sempre, com he dit abans, hi ha, a la partitura coreogràfica tens la melodia anotada, i hi ha un sistema de línies i grafies que representen els passos que fas, vull dir, el que fas amb els peus, únic i exclusivament, i el moviment que has de fer per l'espai, les figures que has de crear per l'espai, i a més està acotat què has de fer en correspondència amb cada compàs musical. O sigui, hi ha una correspondència entre els compassos coreogràfics i els compassos musicals. És una representació únicament dels peus. Els braços te'ls ensenyava el mestre de dansa. Hi ha només un exemple amb un tractat pedagògic, amb finalitat pedagògica, que hi ha la notació dels braços, però només te'ls anotaven, molt esporàdicament i molt anecdòticament, si havies de fer alguna cosa amb els braços que fos fora de lo normal, com treure el barret, per exemple, alguna cosa així, que en principi no ballaves amb barret. Però amb les danses teatrals, sobretot en les teatrals, que representaves un personatge també, i això és lo interessant. Si ballaves a la cort amb una dansa de saló després d'una festa de casa al rei, per exemple, sorties a ballar tu com a tu. Era una qüestió d'identitat. Si eres el duc de, ballaves com el duc de, a davant del rei. En canvi, quan pujaves a l'escenari a fer una dansa teatral que estava dins d'un argument d'una òpera, per exemple, deixaves de ser tu per passar a encarnar al personatge que fos en el moment, un déu, una ninfa, un heroi, el que sigui. Llavors, se li pressuposaven unes certes característiques en aquest personatge que moltes vegades es representaven físicament. Llavors, aquí sí que implicava, potser en algun moment, fer algun moviment que no fos acadèmic, que no fos el moviment de braços que es corresponia en el moviment de peus, que això és el que es pressuposava que t'havia ensenyat el mestre de dansa, els coneixements previs que havies de tenir. Llavors, en aquest cas sí que s'escrivia, però algo molt esporàdic, molt esporàdic. Si no, no hi ha peus i ja t'ho faràs. I també era part de la creativitat del ballarí, el poder decidir. Sí que hi havia una manera acadèmica de posar els braços, però també hi havia la llibertat de poder decidir, doncs aquí no faig això, faig una altra cosa, i si el mestre de dansa està d'acord, doncs endavant.

0: És molt interessant tot això que ens estàs explicant. Jo crec que n'hauríem de parlar algun altre dia, així que des d'ara ja et convido, si vols, a tornar
1: i
0: aprofundir una mica més en aquest món que encara per molts és, m'incloc, evidentment, és molt desconegut. Què és el Gesto Armónico, Laura?
1: El Gesto Armónico és un ensemble de música antiga que ens dediquem, perquè és l'ensemble del que formo part, ens dediquem justament a reconstruir amb instruments històrics, intentar fer interpretacions el més històricament informades possible, buscant les fonts i incloure dansa sempre que sigui possible, també.
0: Tu segueixes tocant la flauta amb ells?
1: Sí, sí, i tant.
0: O sigui, el traverso no l'has oblidat
1: no,
0: pas,
1: no, per res, per res. No, no. De fet, jo sóc traverso de... primera opció, soc traversa. No, no sabria distingir-ho. No, vull dir, no sabria separar-ho. Si faig les dues coses, clar, hi ha més ocasions de tocar el traverso que de fer dansa històrica. És així. La vida és així. Però si intentem compaginar-ho i sempre que es pot fer coses amb dansa, tenim algun programa amb dansa barroca i hem fet tallers per nens i no per no nens, per músics. Tallers de dansa històrica i dansa barroca per músics que estan fent antiga, que són els que els interessa més, els que els crida més l'atenció conèixer aquest tipus de repertori des de l'arrel.
0: I el Gesto Armónico va protagonitzar dos dels moments musicals d'aquestes jornades que dèiem al començament. Sou de Menorca.
1: Som de Menorca, sí. El nucli Som de Menorca. Ells, jo aquí no vaig participar, van reconstruir, es van fer dos concerts durant aquestes jornades. El primer va ser únicament musical, per recuperar que tornessin a sonar totes aquestes partitures que s'havien trobat en el fons Torre Saura. Es va fer en versió quartet de corda, perquè la majoria de peces estaven en format quartet. Totes les partitures per teclat no es van poder interpretar en concert per una qüestió d'instrument, perquè no hi havia l'instrument adequat per poder-ho fer a l'illa. I després, el següent concert, ja va ser la part de dansa, que el Gesto Armónico va fer la part musical i va permetre que nosaltres les veiéssim, però ho van fer, totes les dues coses les van fer com el Gesto Armónico. Ens dediquem a fer les dues coses, sempre que podem.
0: Ara hi ha un moviment molt interessant de música antiga i de musicòlegs a Menorca. Aquestes jornades van durar 3 dies, es van explicar moltes coses, hi ha un xup-xup molt interessant d'això, de recerques obertes, de moltes ganes de fer coses. Això està molt bé.
1: Està molt bé, que no pari. Està molt bé, sí, sí. Sí, ha sigut un impuls, jo crec, bastant gran, el de Torre Saura, el haver trobat aquest fons i el que pot sortir, encara que no sabem. Però sí que ha donat molt de joc, perquè el fons és realment molt gran, molt interessant, i tenim la sort també de tenir l'Aura Triay, que està fent una feina espectacular amb l'arxivística i amb tota la catalogació d'aquest fons Torre Saura.
0: Doncs Laura Cinta, és el que et deia fa una estona, amb ganes de tornar a parlar amb tu i aprofundir, sobretot en l'època de Lluís XIV. A mi m'interessa molt aquest tema, aquella famosa orquestra dels 24 violins del rei, per exemple, podria ser un tema, però també la dansa, evidentment. Així que moltes gràcies per haver vingut i fins ben aviat.
1: Moltes gràcies, ha sigut un plaer, fins quan vulguis.

Així sonava el tempo diminueto del divertiment en re major de Franz Joseph Haydn, interpretat pel conjunt Il Gesto Armonico, format per Laura Cintas, traverso, Eva Fabré, violí, i Dimitri Quindinis, violoncel.

0: La fusta em diu moltes coses. De vegades no tinc una idea preconcebuda, sinó que dic, faré un banjo de 5 cordes, el començo a construir, no sé com l'acabaré, no sé quin to li donaré a la fusta, no sé si la tenyiré o no la tenyiré, però llavors quan li veig alguna cosa, li veig un caràcter, li veig una veta, dic, això quedarà bé d'un color marró fosco, aquest el deixaré tal com és. És auró, el deixaré tal qual i el vernissaré tal qual. I és la pròpia fusta que moltes vegades em va dient el camí.
1: Lutier@catmusica.cat. Notes al peu, amb Pepe Reche.
2: Pepe, bon dia, bona hora.
3: Molt bon dia.
2: El Pepe ens porta Notes al peu, aquesta secció que ens parla d'un moment històric important, que és entre els anys 20 i 36, seria, més o menys?
3: Des de la dècada dels 20 fins al principi de la Guerra Civil.
2: I avui ens portes una figura clau en aquesta història, oi?
3: Doncs sí, una de les grans intèrprets catalanes de tots els temps, com és Conxita Badia.
2: Conxita Badia, que va ser molt amiga de Pau Casals i de tants altres músics.
3: Sí, és una protagonista d'aquestes dècades, que després de la guerra viurà un període d'exili, com a tants altres músics, en aquest cas a l'Argentina, i que retornaria a Barcelona i acabaria els seus dies aquí a casa nostra.
2: I avui ens parles d'un fet concret, oi? D'un concert.
3: Sí, anem a un concert en concret que és d'aquelles coses que es queden al tinter quan vas remenant papers i vas descobrint concerts i obres i solistes. Doncs de sobte vaig trobar que la Conxita havia cantat amb molt d'èxit a Viena l'any 32. I com passen moltes coses, a part que és aquest tema, deixes un costat i amb aquestes notes doncs el reprenem.
2: Bé, doncs parlem d'aquest concert a Viena, que vaja, entenc que no era gaire habitual que un músic, en cas una cantant catalana, actués en una de les capitals de la música, com era Viena, no?
3: Doncs és curiós perquè, repassant una mica la carrera de la Conxita, un se n'adona que va cantar molt poc a fora, a l'estranger. Va fer pràcticament tota la carrera a Catalunya, a Barcelona, per obligació. Sabem que ho va dir així. Va cantar a Madrid algun cop i només va ser arran de l'esclat de la Guerra Civil que va començar a fer una carrera a fora, com dèiem, doncs, primer a França, buscant feina per diferents països d'Europa, per acabar durant una bona temporada, a 7-8 anys, a l'Argentina, abans de retornar.
2: I què en sabem, doncs, d'aquest concert de l'any 32 a Viena?
3: Doncs això és el que volia esbrinar. Ens posem a l'estiu de l'any 32 a Viena, on se celebra una cosa de la que n'hem parlat aquí també, que era el Festival de la Societat Internacional per a la Música Contemporània.
2: Bé, vam parlar de l'any 36, no pas del 32, eh?
3: Exacte, doncs es fa cada any. Ah. Aquesta societat es va fundar l'any 22, el seu objectiu era el de donar a conèixer els nous talents a la nova música, i des de l'any 22 cada any se celebrava un d'aquests festivals a diferents ciutats europees. Com deies, l'any 36 el vam celebrar aquí a Barcelona, però uns quants anys abans, justament coincidint amb el 10è aniversari de la societat, doncs vam fer una gran festa a Viena. A la Concerthaus de Viena tenim una gran festa musical a motiu d'aquest 10è aniversari. Tenim un primer concert inaugural, que era un dels més importants. Recordem que aquí a Barcelona va ser l'Orquestra Pau Casals que va fer aquest concert inaugural, on es va estrenar el concert d'Alban Berg, d'això també en parlarem més endavant. I a Viena doncs, tenim la Sinfònica, l'Orquestra Sinfònica de Viena, fent aquest concert inaugural. I a dintre del programa, molts noms de l'avantguarda, poc coneguts, hem de reconèixer que són poc coneguts avui, molts noms de l'avantguarda d'aquell moment, i un tal Robert Gerhard, que era la primera vegada que era seleccionat perquè aquesta societat el que feia era seleccionar diferents músics per presentar-los al festival. I era la primera vegada que Robert Gerhard es presentava a dins del festival com un dels compositors triats.
2: I sona en aquell concert inaugural.
3: I sona en aquell concert inaugural. La peça, evidentment, necessitem una soprano, són unes cançons, una selecció que acabarà tenint el nom de 6 cançons populars catalanes. És una peça que, tot i que apareix com a estrena a Viena, no s'havia estrenat a Viena. Hem d'anar una mica enrere en el temps, justament un any abans, on apareixen aquestes cançons a Barcelona, amb l'Orquestra Pau Casals, amb la Conxita Badia com a solista, però encara anar una mica més enrere en el temps a l'any 29, que és quan realment apareixen aquestes cançons per primera vegada.
2: No serà pas aquell concert monogràfic de Gerhard que va aixecar tanta polseguera? En vam parlar d'això també, oi?
3: Efectivament, en aquell concert, una de les peces és una selecció de 8 cançons populars catalanes. Abans he dit 6, ara dic 8, perquè en aquell moment es van presentar 8 amb acompanyament de piano, unes cançons que, com la resta del programa, ningú va entendre res. Bueno, alguns sí, però uns quants no, i els crítics més importants, entre ells, doncs, Lluís Millet, va opinar que no tenia cap sentit el que havia fet Gerard amb aquestes cançons, que recordem que són cançons populars, per tant, la melodia és tal qual les diferents cançons populars. El que sí que va afegir Gerard era una capa d'acompanyament molt, molt curiosa, molt interessant, tot i que Millet no ho va entendre.
2: A l'estil de Gerard, clar.
3: Efectivament. Amb un estil que ens portarà el Gerard d'una mica més tard, el Gerard del Ballet Ariel, que és l'estrena que fa el 36, ja apuntava a tota una manera de pensar en la música molt, molt interessant, i crec que val molt la pena, doncs, d'escoltar-les.
2: I com va anar?
3: El primer que va haver a Barcelona va haver aquesta crítica. Després, un parell d'anys més tard, l'any 31, l'Orquestra Pau Casals interpreta per primera vegada Robert Gerard. I el Full Volander, és a dir, l'anunci dels concerts que es va fer aquella temporada, deien que anaven a tocar el concertino per a cordes. Quan arriba el dia del concert, el programa diu: ai, anàvem a interpretar el concertino, però resulta que la gran Conchita Badia ha accedit a participar d'aquest concert, i per tant hem canviat la peça de Gerard que volíem interpretar, i interpretarem una versió per a orquestra d'aquelles cançons populars. I en aquest cas són sis, és el conjunt que acabarà definitivament amb aquest recull de sis cançons, amb aquesta versió per a orquestra, que s'interpreta. No va a Barcelona, no s'acaba d'entendre molt bé la música de Gerard, però tothom diu que la Conchita ha cantat espectacularment i que han fet molt bona feina l'orquestra i la cantant, i aquesta serà la peça que apareixerà finalment a Viena.
2: I el públic de Viena ho va rebre bé?
3: Doncs a Viena va ser un èxit absolut.
2: Caram!
3: Tota la premsa coincideix en que és la millor de les obres del concert, amb diferència, que té molt a veure amb com Gerard ha escrit aquelles cançons, que té molt a veure amb com la Conchita les ha interpretat. Una de les mostres de l'èxit absolutament estrepitós d'aquest concert és que el concert es feia en directe a la ràdio. Es metia a la ràdio de Viena en directe, rigorós directe, i la gent va aplaudir tant que de les sis cançons s'hi van repetir dos. És a dir, es va avisar la cinquena i la sisena cançó. Després d'aquestes cançons hi havia una altra peça que no va poder sonar a ràdio. No haver temps, van tallar l'emissió amb els visos, i l'última es va quedar, doncs, només al directe, només al concert. I, de fet, és un èxit que obre les portes internacionalment a la Conchita. Robert Gerard fa una crònica d'aquest concert, que arribarà un mes més tard a Barcelona, a la revista Mirador, que és on ell publicava normalment, i ell diu que si la Conchita volgués podria cantar aquell hivern a la capital europea que volgués.
2: I va passar?
3: I no ho va fer.
2: Per què?
3: Doncs aquest era el dubte que jo tenia, perquè no només Robert Gerard diu això, que a més és part, vull dir que era part interessada d'aquest concert, de fet parla amb molta modèstia de la seva obra, parla molt més de la Conchita en aquesta crònica que no de la peça, tot i que al final diu que ha arribat a un acord amb l'editorial Universal que publicarà a partir d'aleshores totes les obres de Gerard, com així va ser. Doncs no només Gerard a Catalunya parla bé, sinó que a tota Europa hi ha molt bones crítiques, tant del compositor com de la soprano. De fet, aquesta recerca, aquella cosa que havia quedat al tinter, doncs vaig fer una excursió fa uns quants mesos a l'Institut d'Estudis Ballencs, on hi ha el fons Robert Gerard, i de sobte hi havia un grup, uns paperets, tenen 4 o 5 folis, amb un conjunt de crítiques, de diaris europeus. Totes elles traduïdes al català. Diaris de Berlín, diaris de Viena, diaris de Glasgow, diaris de Praga, de tota Europa, de tot arreu, lloant tant la peça com la soprano. I, de fet, amb aquest obrir portes, et vull llegir un trosset, el final d'una de les crítiques d'un diari de Berlín, que diu: l'orquestra, sota Anton Webern, recordem que era amic personal de Robert Gerard, l'orquestra sota Anton Webern, acompanyada amb acabada virtuositat a la solista Badia Agustí, una veu d'irresistible encís, timbre d'una suavitat vellutada i de puresa i transparència cristal·lines, amb una agilitat fascinant d'emissió. Voldríem poder sentir aviat a Berlín aquesta artista que és, a Barcelona, la primera solista dels concerts Casals.
2: Déu-n'hi-do, eh?
3: Sí, la connexió amb Casals és important perquè la premsa, abans del concert, això és una crítica després, però abans del concert, una de les obligacions de les diferents seccions de la Societat Internacional per a la Música Contemporània, recordem que hi havia, aquí a casa nostra tenim la secció catalana i la secció espanyola. A la vegada hi havia aquestes dues seccions. Doncs cada secció dels diferents països havia d'aportar els solistes per a les obres. Per tant, era obligació de la part catalana d'aportar la solista per l'obra de Gerard, que com dèiem era Conchita Badia. Doncs a tot arreu a la premsa s'anuncia com la solista dels concerts de Casals. I de fet hi ha una carta que signaran després del concert tant la Conchita com Robert Gerhard, que escriuen a Casals, on li donen les gràcies pel seu suport. Per tant, el nom de Casals, que era famós a tota Europa, va obrir les portes a aquests dos músics i segurament hi havia una recomanació important de Casals tant amb Gerhard com amb la solista, com amb la Conchita.
2: Està clar, però no m'has respost la pregunta. Pepe, te'n vas i no em respons. Per què no va fer més concerts a Europa?
3: Doncs justament a la premsa hi ha una entrevista que li fan a la Conchita just després del concert, on li pregunten per la carrera, per aquesta relació amb Casals, i ella explica l'existència, diu, crec que ningú a Europa sap això, però existeix a Barcelona una orquestra que és l'Orquestra Pau Casals, que té molts músics, que l'està pagant Casals i de la qual jo sóc solista. Aquí, no sé en quin moment es va perdre, va ser una de les solistes, no era l'única solista, però sí que és veritat que va participar en l'orquestra, evidentment. I parlant d'aquesta relació amb Casals i del fet de cantar a Barcelona, ella diu que el seu sentiment de família és tan fort que prefereix estar-se a casa. Que té tres nenes petites, la Conchita va tindre tres filles, i que ella prefereix estar a casa amb la família i no fer una carrera per tota Europa. De fet, ella diu literalment que per això no ha sigut una cantant d'òpera, sinó que ha sigut una cantant de concerts. Ho diu així. Perquè, evidentment, les produccions d'òpera són molt més llargues i fan passar-s'hi molt més estona a fora de casa que el fet de cantar lead o cantar concerts. I això diu que prefereix estar-se a casa, prefereix cantar a prop de casa i, com dèiem abans, per obligació de tant en tant, va a Madrid.
2: Que té tot el sentit. A més, estem parlant d'una època en què la mobilitat no era com ara, que agafem un avió i puguem presentar-nos en poc temps, en poques hores, en qualsevol punt d'Europa. En aquell moment tot devia ser com molt més complicat, no?
3: Que els viatges eren molt més llargs, sobretot amb tren, i quan s'havia d'anar a l'altre costat de l'Atlàntic s'havia de fer en vaixell, principalment. Per tant, eren molt llargues aquestes tornes. Recordem el cas de Casals, algú que feia 200 concerts l'any, en alguns moments de la vida, la quantitat d'hores i hores que s'hi estava d'estació en estació i baixar d'estació i fer un concert o fer dos concerts en la mateixa ciutat o en ciutats diferents el mateix dia.
2: Bé, doncs avui a Notes del Peu ens hem volgut acostar a Conchita Badia, aquesta gran soprano catalana. D'aquí al 2025 s'ha complert el 50è aniversari de la seva mort i és un personatge que em sembla que en alguna ocasió tornarà a aparèixer. Tinc aquesta sensació. Oi que no ho vaig molt equivocat, Pepe?
3: Sí, és un personatge imprescindible.
2: Doncs, Pepe Retxe, moltes gràcies una vegada més i fins la propera.
3: Gràcies i fins la propera.

Arribem al final, fins aquí el taller del lutier d'avui. Ja només em resta agrair la col·laboració de les persones que ens han ajudat avui a fer el programa, que han estat la flautista i especialista en dansa històrica, Laura Cintes, el musicòleg, trompista i divulgador musical, Pepe Reche, i l'organitzador

Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui, al Violí Vermell, bandes sonores del millor cinema de terror japonès.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al Violí Vermell.
1: I amb en Pau Blasi, que quan s'enfada fa molta por, al control tècnic.
0: El Violí Vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: A l'hora de plantejar aquest programa hem volgut assessorar-nos i ens hem posat en contacte amb els organitzadors del Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei per a que ens diguessin, segons el seu criteri, quines eren les millors pel·lícules de terror japonès. Ells, molt amablement, ens han fet un rànquing i ha sigut a partir d'aquí que hem seleccionat les bandes sonores, fragments de les quals formaran el conjunt d'audicions del nostre Violí Vermell d'avui. A veure, audiència, el d'avui no serà un programa fàcil. Ja ho vull avisar d'entrada. És a dir, parlem clar. Això avui va de música per a pel·lícules xungues, de por, i a sobre, japoneses. És a dir, d'aquelles que fan por de veritat. És a dir, una música que amb les seves estructures i sonoritats han de col·laborar entusiàsticament a que les pel·lícules facin més por encara de la que ja fan només veient les imatges soles. Per tant, com dic, el d'avui no serà un programa fàcil. Però penseu una cosa, tenim una oportunitat immillorable de jugar. De jugar a sentir una música diferent. Jugar a veure on ens porten aquestes músiques i, en el millor dels casos, fins i tot apreciar-les, algunes d'elles. Perquè això, a més, és que és ràdio. I la ràdio té l'enorme avantatge que no té imatges. Per això la ràdio sempre guanya. I com que sentirem aquestes músiques sense les imatges que acompanyen, no tindrem davant totes aquelles esgarrifoses escenes i seqüències de les pel·lícules i podrem centrar-nos en el que aquí, al Violí Vermell, és important, la música. I, ostres, que són músiques fetes per causar emocions i provocar sentiments. Que sí, que potser són sentiments inquietants i emocions pertorbadores, no us ho nego, però... I què? La música també ha d'estar per això. Què de nou sentireu sentint aquestes músiques d'avui? A veure, no és només que us estigui intentant vendre l'article del Violí Vermell d'avui o que vulgui posar tiretes abans de les ferides. Ei, que si veieu que el programa no us entra, cap problema. No hem vingut a aquest món a fer els sacrificats. Deixeu-ho córrer i ja ens retrobarem diumenge vinent. Diumenge vinent ja l'encertarem. Però també us diré que si he triat les audicions que he triat és perquè penso que tenen un determinat valor musical, musical cinematogràfic, i també perquè podia ser interessant compartir-les amb vosaltres i sentir-les plegats. I la música de gènere, fins i tot del gènere del terror, també té una veu pròpia que mereix ser escoltada.
0: El Violí Vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Vinga, va, entrem en matèria. La primera pel·lícula del rànquing del terror japonès.

Segur que hi ha un bon grapat de vosaltres que l'heu vist. The Ring, El Cercle, un film de l'any 1998 dirigit per Hideo Nakata. És aquella pel·lícula que feia tanta por d'uns vídeos assassins. I quan parlo de vídeos, parlo de vídeos, les cintes de vídeo que anàvem a buscar al videoclub i que introduíem en un aparell per veure les pel·lis a la tele. Estem parlant d'una pel·lícula del 98. Resulta que, i això és l'argument, en un petit i aparentment tranquil poble del Japó, podria haver sigut Molins de Rei, si l'haguessin fet tranquil·lament a Catalunya, circula entre els estudiants una llegenda al voltant d'uns vídeos maleïts que qui els mira mor. I aquí tenim una periodista, la Reiko, que després de la mort d'una neboda seva comença a investigar l'origen d'aquests vídeos. A veure, pel·li de molta por. Segur que els que l'heu vist, encara que faci més de 20 anys, no podeu oblidar-la. Passa una mica com Seven. Un cop s'ha vist, no s'oblida. Aquella imatge de la dona vestida com amb una camisa de dormir blanca, a la que tots els cabells negres llargs i lluents li tapen la cara i que surt de la televisió, del televisor, arrossegant-se cap a tu per matar-te. Ah, ja és una imatge icònica del terror visual cinematogràfic. La pel·lícula va tenir tant èxit arreu del món que fins i tot als Estats Units en van fer un remake 4 anys després. Vinga, anem per la música. La banda sonora és de Kenji Kawai. Com que porto molta estona xerrant, ja us explico més tard qui és aquest compositor, Kenji Kawai. Ara només vull dir que sentirem el tema principal de la banda sonora de The Ring, El Cercle, que és una banda sonora que al llarg de tota la pel·li busca alhora recrear un ambient que faci por, com també generar un clima de desconcert i improvisió, perquè així, quan mireu les imatges, sentiu por i terror pel sinistre, però també una desolació trista i desesperançada. Vaja, ideal per a un diumenge al vespre, si la voleu veure. Una última cosa, sentirem aquesta audició en format concert, un concert amb el mateix Kenji Kawai del 2007. La intencionalitat és clara. Si hi ha gent que pot sentir aquesta música en un concert havent pagat una entrada i tot, nosaltres des de casa, per la ràdio i gratis, segur que també podem fer-ho. Ànims!

Doncs mireu, que voleu que us digui? A mi aquest tipus de música em sembla molt interessant. És un tipus de temes en els que és deixada de banda l'omnipresència de la melodia, que en la música de cinema és una constant normalment, i que, tot i que no deixa d'estar present, se'ns ofereix una música on són les estructures, els ritmes, les textures, el que prima. I això, si més no, a mi personalment em provoca molta curiositat. Sentir i notar com sonoritats i instrumentacions em poden fer descobrir emocions, sensacions i sentiments nous sense deixar de ser música. És un tipus de música que trobo estimulant per jugar a anar a llocs nous o diferents. Va, canviem de pel·li i de banda sonora. L'altra pel·lícula de les d'avui que hi ha un tant per cent més gran que hi hagi gent de vosaltres que l'hagi vist és Dark Water, del 2002, i del mateix director d'abans, Hideo Nakata. La pel·li ens explica la història d'una dona que fa poc s'ha divorciat i que està en plena lluita per la custòdia legal de la seva filla de 5 anys. L'exmarit no li posa les coses fàcils, aduint que la dona té un passat d'al·lucinacions i tractaments psiquiàtrics. Mare i filla es muden a un petit apartament, en un edifici fosc, trist i amb molts de fongs i humitats a les parets. Unes humitats que esdevenen una aigua bruta i fastigosa que s'escola per tot arreu, a l'ascensor, al sostre de l'apartament, sota la porta d'un dels pisos. I també hi ha, ja hi som tots, una motxilla vermella que havia sigut d'una nena que va desaparèixer en l'edifici 2 anys abans. A partir d'aquí, la resta. Una atmosfera opressiva, una lletjor visual, l'amenaça del desconegut, tot amb un espectacle visual que ens supera per tot arreu, amb ensurts constants i el sinistre arreu on miris. El compositor de la banda sonora també és Kenji Kawai, un compositor al que un dia podríem dedicar perfectament un violí. Es tracta d'un dels compositors japonesos més importants en bandes sonores per al cinema, l'anime, sèries de televisió i videojocs, i una carrera imparable des de mitjans dels anys 80 fins ara. Pel que fa a la banda sonora de Dark Water, és una partitura molt elaborada, majoritàriament electrònica, que juga a una de freda i a una de calenta. D'un costat, és una banda sonora que vol recrear l'entorn misteriós, opressiu i claustrofòbic que oprimeix i espanta les protagonistes. I de l'altra, hi ha temes de música molt sentimental, amb les que vol que evidenciem la fragilitat de la mare i la filla i ens sentim vinculats amb elles. De la banda sonora de Dark Water us convido a sentir 3 temes. Ideal, aquest és el bonic. Des de l'abisme, aquest serà el tema xungo, dura 1 minut 15 segons. I finalment el titulat Narcòtic, que serà una mica de cada, però que té més números perquè us acabi agradant.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanev.
1: Passem ara a Ju-On, la maledicció, pel·lícula de Takashi Shimizu de l'any 2000. Aquests japonesos ho tenen, això. Saben com tocar una determinada fibra per generar, a partir dels arguments i les imatges, una mena de por gairebé ancestral, primigènia, radical. És com allò del duende del flamenc, que no es pot racionalitzar, només sentir i sentir a les entranyes. Doncs és com semblant. El cinema de por japonès és un terror que va més enllà de la raó i que directament sents que neix de dins teu sense passar per la raó i que t'omple i et fa perdre el control. Fixeu-vos, Ju-On és la maledicció dels que moren plens de ràbia. Una ràbia que queda fins i tot després de la mort de la persona. Una ràbia que es concentra i roman i actua en els llocs on va viure aquella persona. I els que la troben moren i neix una nova maledicció. No em direu que és tenir mala llet pensar un argument així, i més en els nostres temps, quan veiem al nostre entorn tanta gent que sembla enrabiada per dins. Doncs bé, això va d'un nen que no va a escola i d'un professor que va a veure la casa seva i que quan hi va veu que en aquella casa el nen està sol i arreu hi ha un caos total i alguna cosa també hi ha que no es veu a primer cop d'ull. En fi, ja seguiu vosaltres si la veieu. El compositor de la banda sonora és en Gary Ashiya i d'ella us convido a sentir el tema principal, també tema dels crèdits d'inici. Un tema que en les seves sonoritats greus ja ens marca el clima de suspens, de misteri, que embolcallarà en surts i ràbies, amb un puntejat de guitarra simple però efectiu. Una música que es tornarà més densa a mesura que avanci el tema, creixent fins a un preparoxisme que no ho és i que ja ens deixa a punt per començar a veure el film. El segon tema, titulat Alguna cosa, comença, com aquell qui diu, allà on l'altre l'ha deixat, però ja en el seu tram final, unes veus femenines llunyanes, a priori sembla que ens indiquin una resolució satisfactòria que es torça cap al final.

D'aquesta pel·lícula, Ju-on, del 2000, el director Takashi Shimizu va fer una nova versió l'any 2003, que és La maledicció, The Grudge. La història va d'una noia que té cura d'una senyora gran que viu en una casa on passen coses molt estranyes. Un dia aquesta noia troba al pis de dalt un nen de 6 anys amb un gat negre als braços. Ai, senyor, ja l'hem liat. En fi, pel·lícula de casa encantada per un esperit venjatiu que maleeix a tots els que hi són, duent-los a tenir una mort violenta. Tope xulo, tu. La banda sonora és de Shiro Sato, electrònica, claustrofòbica, tòxica i demencial, amb alguns elements dramàtics desoladors. D'aquesta banda sonora sentim el tema titulat L'espectacle s'ha repetit, i aquesta música d'ara sí que, ja aviso, no és apta per a ànimes sensibles. Són 2 minuts i mig que comença amb una sonoritat com de boca de monstre que us fot queixalada, sota un llit de sintetitzador que aguanta la nota, que cap al final, però, evoluciona cap a una melodia trista de les cordes on la pèrdua i el desconsol són el que les motiva a sonar. Ostres, de debò, un tema interessant per on ens situa quan el comencem a sentir i cap on ens porta i cap on ens deixa al final. L'altre tema que sentirem es titula No s'acaba la tragèdia i ja no tindrà el consol que acabi suau. Veus masculines d'ultratumba com espectres que venen a buscar-nos per la nit amb unes cordes que sonen esgarrifoses com ungles a la pissarra. Molt bé, Javier, molt bé. I després vols que la gent t'ho escolti, això, amb aquestes descripcions que fas. En fi, després diràs allò de no, no, si són temes molt interessants. Vinga, va, Pau, tira els temes.

0: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
1: Passem ara a Audition, film del 1999 del director Takashi Miike, al voltant d'un senyor que ja està en els 40, vidu, que a proposta d'un amic convoca un càsting de dones amb l'excusa de buscar actrius per a una pel·lícula, quan en realitat el fa amb la intenció de trobar amb qui casar-se. Si us hi fixeu, us he dit que la pel·lícula és del 1999, és a dir, que si la fes avui, segur que en lloc d'una cosa tan elaborada com fer creure que fa un càsting per una pel·li, ara seria entrar en una aplicació d'aquestes de cites per relacionar-se amb persones. Però, és clar, vés a saber, en aquests casos, amb qui et pots trobar. I d'això va el film, que mai saps quan tens una boja, o un boig, o un bogi, o un boge, o un bugui-bugui al teu costat. La banda sonora d'Audition és de Koji Endo, un compositor molt conegut per les seves bandes sonores per a videojocs. D'aquesta banda sonora sentirem dos temes, el dels crèdits d'inici, un tema que ens vol mostrar la soledat del protagonista a l'inici del film, música molt dels 90 en la seva forma, però que en el seu fons ens retrata molt bé aquesta soledat amb una veu femenina i fins i tot un violí que ja ens aboquen la pèrdua de la seva dona i el sentiment que roman en ell. El segon tema és diferent, es titula Malson, i en ell, aquell violí d'abans, ara es torna antipàtic, i la veu femenina d'abans, i el cor que l'acompanya, ens resulten ara inquietants. Vaja, que són dos temes que es contraposen l'un amb l'altre d'una manera molt suggerent.

Ara imagineu-vos, avui ja no ve d'aquí, que un dia rebeu un missatge de veu al mòbil. I quan aneu a sentir-lo, veieu que el número des del que s'ha enviat és el vostre mateix número. I quan sentiu el missatge de veu, sentiu un crit esgarrifós i identifiqueu la veu del crit com la vostra pròpia veu. I, a més, el missatge està datat com d'aquí a 3 dies. I, naturalment, als 3 dies, tururut violes. Veieu, és això que us dic. Hi ha molt mala llet amb aquests arguments. A Catalunya, com a molt, tenim el polseres vermelles. Vull dir... Doncs aquest és el bonic argument de Trucada perduda, un bonic i familiar film de Takashi Miike del 2003 sobre aquesta maledicció en forma de missatge al mòbil. Què coi hi ha en el cap d'aquesta gent que pensa aquests arguments? Mare de Déu. Ei, que la pel·lícula és xula, eh? Ho passes fatal. Però, mireu, les variants de la catarsi aristotèlica són moltes i diferents, com es pot veure amb el nombre de fans que té aquest gènere del terror. La banda sonora de Trucada perduda és també de Koji Endo, i cada fragment porta per títol un número de telèfon, com a broma macabra, suposo. De totes maneres, el que sentirem es titula de manera excepcional Síndrome D, entesa la D com la nota musical fa. Un tema musical críptic, claustrofòbic i fred, amb un violí que fa esgarrifances i un piano pesadet, però molt efectiu. La veritat és que és un dels temes que més m'agraden dels d'avui per l'efectivitat que té en aconseguir un clima determinat alhora fred i càlid, alhora inquietant i melangiós. A més, és un tema que em resulta com hipnòtic. Quan el començo a sentir, no puc deixar que m'agafi de la mà i em dugui sender enllà.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
1: I ara tocaria parlar de la pel·lícula titulada Cure, del 1997, de Kiyoshi Kurosawa, i tocaria dir-vos que és una pel·lícula sobre un policia que investiga uns assassinats de persones normals i corrents, amb una ferida d'arma blanca en forma de X i d'una influència assassina que plana en la pel·lícula. I també em tocaria dir-vos que la banda sonora és de Gary Ashiya i fer-vos sentir un parell o tres de temes en la línia dels que estem sentint avui. Però mireu, resulta que el primer tema d'aquesta banda sonora es titula Magnetisme animal, trenca amb força amb tot el que hem sentit fins ara i és el que em ve molt de gust sentir en aquests moments.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: I així, com qui no vol la cosa, arribem a l'última pel·lícula recomanada si voleu passar por de debò amb el cinema de terror japonès. I també arribem, per tant, al darrer conjunt d'audicions. La pel·lícula és la titulada Kairo. És del 2001 i està dirigida per Kiyoshi Kurosawa. L'argument va d'un grup d'amics que fa temps que no saben res d'un dels nois de la colla i que quan van a visitar-lo el troben que està així com estrany. Al cap de poc es penja del sostre de casa seva. Alhora, un altre de la colla, quan mira de connectar-se a internet, a la pantalla se li apareix un web estrany amb tot d'imatges pertorbadores d'habitacions fosques i finalment un missatge que diu «Vols veure un fantasma?». I a partir d'aquí, com hem dit en la resta, ja seguiu vosaltres si voleu veure la pel·lícula. La banda sonora de Kairo és de Takafumi Haketa i ja us dic que a mi em sembla la banda sonora més interessant, en el bon sentit, de les que us hem ofert avui. Si més no, és la que més m'ha agradat. Per començar, sentim-ne dos temes, el principal Kairo i el titulat Una trobada casual. Ja us aviso que faig allò de posar un de cada, una de cal i una d'arena, un de fos i un de clar. El segon, ja us ho avanço, especialment bonic.

Música molt elaborada, amb una exigència sonora en els instruments i vocal en les veus, tot plegat amb una textura que em resulta força atractiva. Sentim ara, d'aquesta mateixa banda sonora, Cairo, de Takefumi Haketa, el tema titulat El destí de Junko, una música que comença com un tema habitual de film de tensió i evoluciona cap a la foscor com si baixéssim a un soterrani. Ja només falta que un cop a baix se'ns apagui el llum perquè aleshores comencem a sentir les veus que sentirem. Música destinal, però alhora en el seu segon tram romàntica, melangiosa, acabant en pèrdua, com deia, una música atractiva. I sentirem també el tema Destrucció i fugida, aquest mes d'acció, tema elaborat en el que la melodia és fidelment sustentada per una base de les cordes potenciant-se mútuament amb arpes i altres instruments fent de secundaris útils.

Bé, arribem al final del programa i, naturalment, volem acabar-lo bé. D'aquí que la nostra darrera audició d'aquesta mateixa banda sonora, Cairo, de Takefumi Haketa, sigui el tema titulat Un raig de llum.

Doncs bé, fins aquí aquest Violí Vermell d'avui, en el que us hem ofert una selecció d'audicions de temes de bandes sonores de les considerades millors pel·lícules del cinema de terror japonès. No sé si us han acabat de fer el pes les músiques. Segurament algunes sí, i d'altres potser no tant. Però esperem que, si més no, us hagi resultat un programa entretingut. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.

0: Era Cançó de Bressol, pertanyent al tercer recull del cicle Melodies dels moments, de Valentin Silvestrov. N'hem sentit la interpretació que en feien Daniel Howe, violí, i Alexei Botvinov, piano.
1: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui ens traslladem a l'Ajuntament de la ciutat suïssa de Winterthur, que acull una figura musical excepcional, Barbara Hannigan, una cantant i directora d'orquestra que sovint apareix a l'escenari fent aquest doble paper, una artista amb un amor especial per la música contemporània i amb una voluntat d'assumir riscos. En aquest concert es posa al capdavant de l'orquestra Musikkollegium Winterthur per dirigir obres de Charles Ives, Ruth Crawford Seeger, Franz Schreker i per cantar i dirigir una cançó de bressol algeriana al costat de la soprano franco-algeriana Tamara Bounazou, que també cantarà l'obra Lonely Child de Claude Vivier. És un concert de la temporada del Musikkollegium Winterthur 2024-2025 que Barbara Hannigan ha titulat Preguntes obertes, orelles obertes. El van registrar la ràdio suïssa de parla alemanya l'octubre del 2024 i nosaltres el sentim un cop més gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. La canadenca Barbara Hannigan comença l'actuació a Winterthur dirigint una obra del compositor nord-americà Charles Ives, una obra que tracta, en paraules seves, de la perenne qüestió de l'existència de la humanitat, una obra per trompeta, flautes i orquestra de cambra titulada The Unanswered Question, la pregunta sense resposta. La connexió d'Ives amb els pensadors del transcendentalisme de mitjans del segle XIX fa que la seva obra tingui un gran valor artístic i històric en la música americana del segle XX. I sembla que l'enigmàtica composició que sentirem, composta a principis del segle XX, s'inspira en el poema d'Emerson The Sphinx, en què apareix la frase del títol. Per Charles Ives, Emerson era llibertat d'acció, de pensament i d'ànima gairebé perfecta en qualsevol direcció i a qualsevol altura. És interessant entendre aquesta obra. Recordem que el títol és La pregunta sense resposta i Charles Ives la construeix en tres plans sonors que mai s'acaben de sincronitzar. Una trompeta solista, quatre flautes i corda. La trompeta planteja la pregunta fins a 7 vegades amb un motiu de 5 notes. Les flautes, que fan el paper de la humanitat, busquen una resposta. El músic retrata la frustrant cerca amb dissonàncies cada cop més intenses, amb una densitat rítmica creixent i frenètica que fa disminuir la unitat. I encara en un tercer pla hi ha la corda que proporciona el taló de fons que Ives anomena la melodia interminable. I això què vol dir? Doncs que pràcticament sense batec ni mesurador perceptible, la corda sempre quieta és la representació sonora del silenci i és justament on hi ha la resposta. La pregunta sense resposta, obra de Charles Ives.

Barbara Hannigan, al capdavant del Music Collegium Winterthur, ens ha ofert aquesta obra de Charles Ives, The Unanswered Question, la pregunta sense resposta. Una compositora també estatunidenca i coetània d'Ives és Ruth Crawford Seeger. Va ser la primera dona que va rebre la beca Guggenheim en l'especialitat de composició. Amb recerca, transcripcions i arranjaments, va fer una contribució molt destacada al renaixement de la música tradicional americana. Però, d'altra banda, també va compondre obres originals, d'un estil modernista, amb tècniques del mètode serial, que és un desenvolupament teòric i pràctic del dodecafonisme creat per Schoenberg. Després de casar-se, Ruth Crawford Seeger va haver de deixar la composició per dedicar-se a la família, de manera que a partir del 1933 va deixar d'escriure música. Poc abans va compondre l'Andante per corda, que és una transcripció del tercer moviment del quartet de corda, escrit també aquell 1931. Doncs bé, aquí tenim aquest Andante de Ruth Crawford Seeger, interpretat pel Music Collegium Winterthur, dirigit per Barbara Hannigan.

S'acaba aquí l'Andante per corda de la compositora i mestra Ruth Crawford Seeger, molt destacada també per les seves transcripcions i arranjaments de música popular americana. A la segona part del concert, Barbara Hannigan es torna a posar al capdavant del músic Collegium Winterthur per dirigir un dels seus compositors preferits, el compositor canadenc Francesc Lot Vivier, conegut per la manera com va morir. Amb només 34 anys, el 1983, Claude Vivier va morir a París, apunyalat per un jove de 19 anys que havia convidat a passar la nit amb ell. Durant els següents anys, les espantoses circumstàncies de la seva mort i el fet que Vivier semblava que ho hagués anticipat han fet que la seva música quedés relegada a un segon terme. Però la reputació de Claude Vivier ha crescut constantment i sovint se'l reivindica com un dels compositors més significatius de la segona meitat del segle XX. Claude Vivier va compondre Lonely Child l'any 1980, una pàgina sobre la por nocturna dels nens, que amb total austeritat mostra la tendresa de la mare que dorm el fill. Probablement és la peça més coneguda de Claude Vivier, és el seu autorretrat espiritual i emocional, la seva obra més personal. El text és molt tranquil·litzador, assegura al nen que no estarà sol a la nit. Diu, vindran fades amoroses, les orenetes guiaran els teus passos i algú t'agafarà la mà. Es veu que Vivier, de petit, tenia por de la foscor i de la nit. Mentre estava despert al llit, es deia a si mateix que no li passaria res dolent. I per això apareixen les paraules amable, tendrament i amor, paraules que s'associen a una mare, però sembla que Vivier no va rebre aquest amor. Lonely Child és una obra característica del seu estil madur i se l'ha classificat dins el gènere de la música espectral. És una peça per soprano i orquestra que explora un món d'harmonies complexes i colors instrumentals brillants. Aquests paisatges sonors vesteixen els unísons rítmics de la corda i donen suport a les línies vocals de manera ritual i consoladora. Ens sentirem la interpretació de la soprano franco-algeriana Tamara Bounazou, però abans, com a introducció, Barbara Hannigan dirigirà i cantarà en duet amb Tamara Bounazou una cançó de bressol algeriana.

Amb aquesta cançó de bressol s'acaba l'obra Lonely Child, Nen Solitari, una pàgina sobre la por nocturna dels nens, del canadenc Claude Vivier. Ens acompanyaven Tamara Bonasu, soprano, i el Musikkollegium Winterthur sota la direcció de Barbara Hannigan. Per introduir-la, hem sentit una cançó de bressol algeriana que Barbara Hannigan ha dirigit i ha cantat al costat de Tamara Bonasu. Els últims anys ha revifat l'interès pels músics que van ser oprimits pel Tercer Reich. Una de les pèrdues més colpidores per la història de la música va ser la del compositor jueu austríac Franz Schreker, que fins aleshores havia estat un dels compositors més prometedors del segle XX. Tot i que no va ser ni un modernista experimental com Schoenberg, ni un esquerrà compromès com Kurt Weill, Franz Schreker es va convertir en objectiu de la política antisemita de les autoritats nazis, que van aconseguir assegurar pràcticament la total desaparició de la seva música de la consciència pública, no només dins del Reich, sinó a tot el món. Abans, durant la Primera Guerra Mundial, Schreker encara tenia un paper central en la vida cultural vienesa. La producció d'aquest període combina l'opulència del romanticisme tardà amb l'expressionisme, el corrent artístic que emergia aquells anys. Una mostra n'és la Simfonia de Cambra, una pàgina del 1916 per 23 instruments, en què Schreker prioritza l'orquestració fluida i la innovació tímbrica per damunt de les formes rígides. Aquí tenim, doncs, aquesta Simfonia de Cambra del compositor Franz Schreker.

0: Aplaudiments per a Barbara Hannigan, que al capdavant del músic Collegium Winterthur ha dirigit aquesta obra del 1916 del compositor austríac Franz Schreker, la Sinfonia de Cambra. Avui ens hem traslladat a l'Ajuntament de la ciutat suïssa de Winterthur, que ha acollit aquesta figura musical excepcional, Barbara Hannigan. S'ha posat al capdavant de l'orquestra Music Collegium Winterthur per dirigir obres de Charles Ives, Ruth Crawford Seeger, Franz Schreker i per cantar i dirigir una cançó de bressol algeriana al costat de la soprano franco-algeriana Tamara Bounazou, que també ha cantat l'obra Lonely Child de Claude Vivier. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert de la temporada del Music Collegium Winterthur 24-25 que Barbara Hannigan ha titulat Preguntes obertes, orelles obertes. El van registrar la ràdio suïssa de parla alemanya l'octubre del 2024 i nosaltres l'hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Continuem endavant la nostra programació, ara amb el compositor argentí de pare català Alberto Ginastera. Sentirem el ballet Panambí, una obra indigenista de l'any 1937 inspirada en una llegenda d'amor i màgia dels indis guaranís. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Giselle Bendor.

0: Panambí és el títol d'aquest ballet indigenista d'Alberto Ginastera, que hem sentit interpretat per l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció de Giselle Bendor.
1: Catalunya Música.

0: Aquest era el preludi de la suite en sol major de Nicola Mateis, que han interpretat Théotime Langlois Desfart, violí, i Thomas Danforth, llaüt.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

Salutacions ben trobades i ben trobats a una nova edició d'una tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música, que fem possible a Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla amb molt de gust, Jaume Radigales. Una nova mostra avui d'aquesta edat d'or de la fonografia operística que ens porta enregistraments des dels anys 50 fins a finals del segle XX, la majoria d'ells en estudi a càrrec d'algunes de les grans veus que protagonitzen aquella, justament, generació daurada. I avui parlem d'una de les grans mezzosopranos russes d'aquesta segona meitat del segle XX, una mezzo que el Gran Teatre del Liceu vàrem especialment estimar gràcies a les seves interpretacions intenses, vibrants. Una dona nascuda el 7 de juliol de 1939 i morta el 12 de gener del 2015, nascuda com a soviètica i morta com a russa. Parlem de Elena Vasilievna Obratsova.

Una dona que va rebre el títol d'artista del poble de la Unió Soviètica l'any 1976 i el d'heroïna del treball socialista el 1990, compromesa, precisament, no sense polèmica, amb la causa soviètica, i que, durant el setge de Leningrad, en el llarguíssim i cruel setge de la ciutat, va mantenir-la justament allà, a Leningrad, durant més de 870 dies al llarg d'aquella cruenta Segona Guerra Mundial. Poc després, el 1948, amb 9 anys, va començar a cantar al cor infantil del Palau dels Pioners de Leningrad. Entre 1954 i 1957 va estudiar al Col·legi Musical Tchaikovsky de Taganrog i va participar sovint en concerts a l'escenari del teatre d'aquesta ciutat. Entre 1957 i 1958 va estudiar a l'Escola de Música de Rostov del Don i l'any 58 va superar els exàmens i va ser estudiant al Conservatori de Leningrad. El 63 va ser convidada a actuar en una producció del Boris Godunov del Teatre Bolshoi de Moscou, fins que va començar a cantar en teatres, auditoris i sales de concerts d'òpera d'Europa i també del món. Amb una trajectòria internacional que comença precisament a la Sala Pleyel de París, que la va projectar arreu i que va provocar que fos demanada i reclamada per algunes de les grans batutes del món, com per exemple les de Claudio Abbado o Herbert von Karajan. Justament Herbert von Karajan la dirigeix aquí en aquest enregistrament del Trobador l'any 1977 amb el tenor Franco Bonisoldi davant de l'Orquestra Filarmònica de Berlín. Sentim l'ària d'Azucena del Trobador Verdià en el segon acte amb el Condotta ella era ai Cepi.

Greus, incisius, cavernosos, acontraltats, els que emetia Elena Obratsova i que hem pogut comprovar en aquest Condotta L era Aichepi, del trobador de Verdi, al costat del tenor Franco Bonisoli i l'acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan en una gravació de 1977, el mateix any en què protagonitzava un enregistrament de Don Carlo, també de Verdi, a les ordres de Claudio Abbado com a director. El mateix any, aquell 1977, en què inaugurava la temporada 200 de l'Escala Milanesa, on va cantar precisament per primera vegada el personatge de la princesa Eboli, d'aquell Don Carlos, o Don Carlo, paper, per cert, que més endavant faria també a l'escenari del Gran Teatre del Liceu.

O Don Fatale, la gran ària d'Èboli que Verdi destina a aquest personatge en el Don Carlo, amb la versió italiana en aquesta ocasió que sentíem amb acompanyament de l'orquestra de La Scala dirigida per Claudio Abbado en una gravació de 1977. Va actuar un any abans, per primera vegada al Metropolitan de Nova York, on va triomfar en un altre dels seus grans papers, l'Amneris d'Aïda, que va provocar crítiques unànimes definint com a gran artista Yelena Obratsova. La sentim ara en aquesta escena magnífica que canta Amneris al quart acte, aquest Oime morir mi sento spirito del nume. L'acompanyament és a càrrec de l'orquestra de La Scala milanesa en direcció de Claudio Abbado, una gravació de 1983 que compta també amb el gran Ramfis, el sacerdot, que canta Nikolai Yaurov.

La veu de Lena Wurtzowa al servei d'amneris d'aquesta escena del quart acte, Oime, morir, mi sento, spirito del nume, que sentíem amb l'acompanyament de l'orquestra i el cor de l'Escala de Milà, dirigits per Claudio Abbado, amb la participació també de Nikolai Yaurov en el paper de Ramfis. Lena Wurtzowa va interpretar l'any 1978 el paper principal de Carmen, el paper titular de l'òpera de Bizet, al costat de Plácido Domingo en la producció televisiva de l'òpera francesa que dirigia Franco Zeffirelli. Va aparèixer també a les ordres de Zeffirelli i també al costat de Domingo en la versió cinematogràfica de Cavalleria Rusticana l'any 1982. Al llarg de la seva llarga carrera, Wurtzowa va actuar en òperes amb molts grans cantants de la seva generació, Mirella Freni, Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Luciano Pavarotti, Joan Sutherland, i va aparèixer també en diverses incursions cinematogràfiques, com us acabem de comentar. Una cantant versàtil, dúctil, com ho demostren les seves interpretacions, per exemple, de l'Orfeu i d'Eurídice de Gluck, una altra de les òperes que va cantar al Gran Teatre del Liceu, o aquesta línia sinuosa de la Leonora, de la favorita de Donizetti en la versió italiana. Sentim l'ària O mio Ferrando en una gravació de 1984.

La favorita a mans de la veu d'Elena Obratsova en aquest O mio Ferrando de l'òpera de Donizetti en la versió italiana. Un passatge carregat de certa sensualitat, o de molta sensualitat, no tant poder com la Dalila que canta aquell memorable Mon cœur s'ouvre à sa voix en l'òpera de Camille Saint-Saëns. Sentim ara la veu d'Elena Obratsova, en aquesta ocasió sense Samsó, amb aquells Dalila, Dalila, que podeu fer vosaltres mateixos.

I per sensualitat, la de Carmen, l'altre gran paper que va cantar Elena Obratsova. Abans us parlàvem de la versió cinematogràfica que va protagonitzar al costat de Plácido Domingo l'any 1978. Cinematogràfica pel que fa al suport, si bé la difusió va ser a través de la televisió. Aquesta sensualitat de l'habanera de Carmen es posa de manifest en aquest enregistrament justament de l'any 1978, amb acompanyament de la Filharmonia Orquestra, els Ambrosian Opera Chorus i la direcció musical de Giuseppe Pataner.

La carrera internacional de Yelena Obratsova no li va impedir ser una dona fidel al règim soviètic en el que creia a ulls clucs. Va ser així com va ser condecorada amb diversos premis i distincions, com per exemple el d'heroïna del treball socialista l'any 1990, la distinció de la falç i el martell i l'ordre de Lenin per la contribució al desenvolupament de la música soviètica. No sense algunes contradiccions, com per exemple el suport d'una carta de denúncia a Mstislav Rostropovich i Galina Wisniewskaya pel suport que el matrimoni havien donat al dissident Alexander Solzhenitsyn. L'any 2007, Obratsova va ser nomenada directora artística d'òpera del Teatre Mikhailovsky de Sant Petersburg i va formar joves solistes al seu propi centre cultural a la ciutat russa. Obratsova apareixia regularment a l'escenari del Teatre Mikhailovsky en el paper de comtessa de la Dama de Piques de Tchaikovsky, una òpera i un paper que també va cantar ja abans de retirar-se al Gran Teatre del Liceu. De fet, el 2008 va posar fi al seu contracte de directora artística amb aquell teatre per concentrar-se en el concurs que portava el seu nom i en el projecte anunciat de l'Acadèmia Internacional de Música de Sant Petersburg. Malgrat tot, Obratsova va seguir col·laborant amb el Teatre Mikhailovsky com a assessora en la seva direcció artística. I si parlem d'una intèrpret nascuda en el context del règim soviètic i morta com a russa i d'una dona compromesa amb el seu país, ho va ser també no només políticament, sinó artísticament, amb algunes interpretacions en òperes del repertori rus, òperes de Rimsky-Korsakov, òperes de Tchaikovsky, òperes de Mediev Mussorgsky. Precisament de Mussorgsky sentim la cançó de Marfa de l'òpera Hovanchina en aquesta interpretació que Obratsova feia en un concert a Tòquio l'any 1980.

Tòquio 1980, la cançó de Marfa que cantava Yelena Obratsova, aquesta cançó de Marfa de la Jovanchina de Modest Mussorgsky. Al Gran Teatre del Liceu, Obratsova va cantar, va debutar, de fet, el 1970, quan va guanyar el concurs internacional de cant Francesc Vinyes, abans que se li donessin papers com els de Dalila en Samsó i Dalila l'any 1974, una única funció de Carmen, el 1974, també Don Carlos, o Don Carlo, de Verdi, el juny i novembre de 1982, el trobador Carmen i Aida, el 1983, Orfeo e Euridice, de Gluck, l'any 1984, Cavalleria Rusticana, el 87, un recital, l'any 1993, i ja, després de la reconstrucció del Liceu, amb papers secundaris, com en òperes a l'estil de Louisa Miller l'any 99, o bé la comtessa de la Dama de Piques i també el jugador de Prokofiev l'any 2010. Deixant de banda també una aparició estel·lar no anunciada al concert final del concurs Vinyes l'any 2003, en què va cantar l'Havanera de Carmen en un estat que podríem dir que no era potser el més adequat a l'hora de sortir en un escenari, bàsicament perquè el vodka es consumeix després. El mateix vodka que ens va demanar en aquella ocasió, quan va ser davant dels micròfons de Catalunya Música, davant de la nostra oferta de portar-li cafè o aigua. I ella va optar per aquesta, pràcticament podríem dir, beguda nacional russa. Simpatia desbordant, la d'Helena Obratsova, la que recordem amb molta tendresa i també amb admiració, cosa que demostra el seu mestratge al llarg i ample d'una àmplia carrera. La sentim ara amb la cançó de Polina, de la Dama de Piques, en aquesta gravació de 1982.

I el fermall d'or és aquest Il figlio mio ave abbruciato que canta Yelena Obratsova en aquesta ària Condotta e la era i cepi del trobador, per aquest dramatisme punyent, per aquest accent tan fort que posa en aquesta frase conclusiva de l'ària de l'òpera de Verdi.

Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

Concert del quartet del pianista Daniel Ferruz, un músic que declara haver arribat al jazz amb la majoria d'edat després de la seva formació com a pianista clàssic a la seva ciutat natal, a Saragossa. El 2014 és quan va arribar a Barcelona i quan va seguir aquesta formació jazzística que acabaria completant els Països Baixos. A més de les referències dels músics al costat dels quals s'ha format, Roger Mas, Albert Bové, Marco Mezquida, Sergi Vergés, o de l'admiració per Fred Hirsch i Aaron Parks, Ferruz manté un contacte estret amb la música de Jamaica, que sovint incorpora també a les seves propostes. Actualment, des de la ciutat de Saragossa, Ferruz lidera projectes a cavall amb l'escena barcelonina, com ara el quartet amb el qual es presentava en aquesta marató de jazz de l'Auditori. En formen part el saxofonista Joan Mas, el baixista David Mangual i el bateria Adrià Claramunt, amb la vocalista Eva Lago com a convidada en algun dels temes d'aquest projecte. Un presente és el títol del projecte i de l'àlbum que va publicar el segell Andrew Pool el gener del 2025. Tot a punt, doncs, a la sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona perquè comenci aquest concert del Daniel Ferruz Quartet.

Hola, bona tarda i benvingudes i benvinguts a la Marató Jazz, a la segona edició. Moltes gràcies per haver vingut avui a escoltar música, molta música i de molt bona qualitat. Estem molt contents de poder participar aquest any en aquesta marató i compartir cartell amb músics d'una qualitat extraordinària. Volia agrair especialment a l'organització de l'Auditori per muntar aquest tinglado i també a l'Associació de Músics de Jazz, que col·labora i és per això que estem aquí avui tocant. I especialment presentar Adrià Claramunt a la bateria. Un aplaudiment, sisplau. A David Mengual al contrabaix. I a Joan Mas al saxo. Avui és un dia molt especial per a nosaltres i molt més perquè estem presentant el nou disc que hem tret, que es diu Un Presente, i que estarem tocant la major part del repertori d'aquest disc. Aquest primer tema es deia L'Escuela i ara farem un tema que dedico a Andreu Domènech, que està pel públic, que es diu Barcelona, ciutat del reposo. Moltes gràcies.

Moltíssimes gràcies. Aquest tema era Leo, el tema que obre el disc que presentem avui, un presente que hem tret amb Underpool aquest gener i estem presentant aquí avui. I ara una sorpresa que tenim de Eva Lago, que cantarà la següent cançó, que també està al disc, que es diu Sol del Mediodia. Un aplaudiment per ella, sisplau.

Bueno, com aneu? Esteu bé? Com que són concerts curtets, farem la que en principi era l'última cançó. Després probablement hi hagi una altra, però com que estem improvisant molt, doncs veurem a veure de quin temps disposem. El tema es diu Nublo, que és una expressió aragonesa. Jo sóc de Saragossa i bueno, m'agradava també posar un títol a la llengua aragonesa i vol dir nuvolat, anuvolat. Era un dia anuvolat i vaig posar aquest nom, no té més misteri. I bueno, també està el disc. Després del concert estarem aquí fora. Tenim vinils i CDs, si hi ha algú que vol estarem allà. I res més, que gaudiu molt d'aquesta tarda meravellosa de jazz. Aquí anem amb Nublo.

Perfecte, ens dona temps de fer una més. Sí. Bueno, l'última cançó del concert també és l'última cançó del disc i es diu Canción de Azul. Bueno, espero que us hagi agradat molt. Nosaltres hem gaudit molt aquí, a dalt. I ens veiem després, si voleu, allà. Gràcies.

La canció de Azul, que tanca el nou disc de Daniel Ferrudí, també la seva actuació a la segona marató de jazz de l'Auditori de Barcelona. El títol del projecte que hem estat sentint, Un presente, defineix la importància que Ferruz dona a la vital present, tant en la vida com en l'art, del compromís i generositat de la seva música compartida amb els seus companys de banda, Joan Mas, David Mengual i Adrià Claramunt, amb els quals treballa des de fa ja 7 anys. Un presente és la continuació del treball presentat en els 2 àlbums anteriors de la banda, Noctis i Mirades.

Daniel Ferruzzi i la seva banda han encetat aquesta marató de jazz 2025 de l'Auditori de Barcelona i la segona actuació de la tarda la protagonitzava el saxofonista Lucas Martínez amb una banda consolidada després de 9 anys de recorregut, de la qual formen part Roger Santacana al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Lluís Naval a la bateria. Martínez, nascut a Blanes el 1994, porta el seu projecte a les experiències que ha acumulat fins ara tant en la seva etapa de formació a Catalunya, als Països Baixos, Àustria i als Estats Units, com viatjant especialment per Mèxic. Música narrativa que transforma els records per crear aquest projecte, el disc Traces of Memory, que presentava en directe el 10 de maig passat en aquesta actuació a la Marató de Jazz a la sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona.

Moltíssimes gràcies. Benvinguts. Som Lucas Martínez Project i és un gran plaer per nosaltres estar avui aquí i veure la sala tan plena. Realment és un goig i esperem que disfruteu molt el concert. Hem començat amb un tema, tot farem temes originals meus, i hem començat amb un tema que es diu For Those Who Are Still Here, que és un tema dedicat als músics que m'acompanyen sempre, que em reforcen des de fa molts anys, portem 9 anys tocant amb aquest projecte. I bueno, un fort aplaudiment per Lluís Naval a la bateria. Giuseppe Campisi al contrabaix. I Roger Santacán al piano. Ara continuarem amb un altre tema original que es diu The Lie, i mil gràcies per venir i per escoltar tan atentament.

Moltíssimes gràcies. El tema que acabeu d'escoltar es diu The Lie i és del disc The End of a Cycle. End of a Cycle. I ara començarem amb els temes del disc que estem presentant avui, que es diu Traces of Memory. I el primer tema que farem és un tema que es diu Frases no dites i és una carta de despedida a un amic íntim que ens va deixar fa uns anys per una malaltia i bueno, parla del moment de dir adéu, de l'expressar el carinyo, l'amor a les persones que tenim al costat, no? Que molts cops se'ns oblida o no ho fem. I llavors, pues, és una mica

que aquest moment, no? El moment que ens havíem de despedir, jo no vaig aconseguir dir cap paraula. I llavors el que vaig fer va ser, després de processar-ho, va ser escriure un tema i va sortir aquest bolero que es diu Frases no dites. Espero que us agradi.

Moltes gràcies. Doncs després d'aquest bolero continuarem amb un tema del disc Traces of Memory que es diu The Gardener, i aquest tema està dedicat als meus pares. Aquest tema representa una mica doncs, el jardiner, la persona que cuida, no? Que doncs, cuida de les plantes, cuida de les flors, les rega, les cultiva, els hi dona carinyo, els hi dona amor, per tal de que creixin amb forces, amb convicció, amb energia. I bueno, aquest disc Traces of Memory és com memòries que jo tinc de quan era petit, i he fet melodies de cadascuna d'elles per tal de poder fer com un catàleg de memòries fetes melodies. I aquesta memòria que tinc és de quan era petit, els meus pares acostumaven a posar-me un disc en loop durant tota la nit, i realment va ser una cosa que em va ajudar molt, doncs, mentre dormia, escoltar discos de jazz per aprendre el llenguatge i per aprendre tota la música aquesta que toquem ara. I això, doncs aquest tema està dedicat als meus pares i es diu The Gardener. Espero que estigueu bé, disfrutant, i nosaltres ens estem passant molt bé. Moltes gràcies.

Moltes gràcies. Nosaltres anem per acabar, farem l'última cançó de la nit. Un cop més tenim Roger Santacán al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix, Lluís Naval a la bateria, jo sóc en Lucas Martínez. Moltíssimes gràcies a l'auditori per fer aquesta programació increïble amb tants projectes preciosos, i realment és una sort per nosaltres estar aquí, i gràcies a vosaltres per estar amb nosaltres i acompanyar-nos aquesta tarda. I ara farem per acabar un tema que es diu Declarations of Solitude, i res, espero que hagueu disfrutat i que us quedeu als propers concerts, que valen molt la pena. Moltes gràcies.

0: Roger Santacana, jo sóc en Lucas Martínez. Moltíssimes gràcies per venir. Gràcies, gràcies, auditori.
1: Declarations of Solitude, un altre dels records de la infantesa de Lucas Martínez, convertits en les cançons del treball Traces of Memory, un àlbum construït a partir de la memòria i les experiències d'aquest músic blanenc que centra la seva recerca en la combinació entre la complexitat i el lirisme i que segueix recollint experiències a partir dels seus viatges per llenguatges musicals de diversos indrets del planeta. Lucas Martínez va publicar el retrat discogràfic Traces of Memory al segell Seed Music i el presentava en directe a l'Auditori de Barcelona amb els seus companys de banda, el pianista Roger Santacana, el baixista Giuseppe Campisi i el bateria Lluís Naval. Concert d'aquesta intensa marató de jazz a l'Auditori 2025 que us oferim a les sessions del Via Jazz Concert del mes de gener. I amb un equip tècnic de luxe, en Marc Urrutia com a responsable de les preses de so a l'Auditori i en Josep Aymí cuidant-se de l'edició dels programes. A la sessió de demà us esperem amb dues sessions més. Seran les actuacions de les bandes de la saxofonista Irene Reig i del trompetista Reinald Colom.
2: El jazz en viu al Via Jazz Concert, un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

La nostra selecció continua amb la serenata número 2 en la major opus 16 de Johannes Brahms, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

Acabem de sentir la serenata número 2 en la major, opus 16, de Johannes Brahms, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

0: Catalunya Música.
1: Del compositor Leos Janáček us convidem ara a sentir el Capritxo per a piano per la mà esquerra i vent, una obra de l'any 1926 per a piano, flauta, dues trompetes, tres trombons i tuba. Sentim Paul Crossley, piano, i solistes de la London Sinfonietta.

0: és el Capriccio per a piano per la mà esquerra i vent de Leos Janáček. Sentíem Paul Crossley, piano i solistes de la London Sinfonietta en un enregistrament de l'any 1978.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit ens acompanyarà el concert per violí i orquestra número 1, Opus 6, de Niccolò Paganini, i l'interpretaran la violinista Hilary Hahn i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca, dirigida per Eiji Oue.